per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
2: Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando. Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.

milions, dóna flow a Heavy Boy, que camina entre mons, que trafica amb bemols, no te faré sentida, però donaré calor, color, sabor, honor, amor, que extra sonaria millor, què vols? Si jo sóc un rapper del rock,

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser.
1: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.
2: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Radio Pego, 107.8 de la FM.
1: És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui voldrà ser opressor o alliberat?

Hi ha colònies de polilles als vestidets de la nena. Hi ha restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entra dins la guardilla.

una oreneta entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola, vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla.

Pacífica d'una branca i els crits d'una ratonera. Vull sang, vull destrossar rates i de tant en tant un fil de vida. La iaia de la família puja a fer-se una visita.

radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Hola, benvinguts un dia més ací al programa Jazzlu, estàs a Ràdio Pego. Avui tenim un dels grans guitarristes de tots els temps, molt innovador també i molt carismàtic i, bueno, i de la generació dels 27, no dels poetes, sinó dels que van morir els 27 anys. Avui entre vosaltres, Jimi Hendrix en directe des de Woodstock. Intro, God Save the Queen.

0: Yeah, there's a whole lot of head games going on.
1: Seguim la cançó Machine Gun. Jimmy Hendrix, avui a ser el programa Jazz Lu, estàs a Ràdio Pego.

Jimi Hendrix, Vull ser el broma Chaslu, estàs a Radio Pego. Nascut a Seattle, Jimmy, Washington, és una família afroamericana que comptava amb més en els Cherokees, i va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a l'any 61 es va enrolar a l'exèrcit dels Estats Units com a paracaidista en la 111 a la divisió aerotransportada, i es va llicenciar l'any següent. Però després es va mudar a Clarksville, a Tennessee, i va començar a tocar en alguns concerts coneguts com el Chitlin Circuit, on va conèixer i va tocar com a músic de suport de Isley Brothers i després per a Little Richard, en qui va continuar fins a mitjans del 65. I més endavant va passar a tocar amb Curtis King el 66, gràcies a Linda Kate, que a més va crear atenció del baixista de Animals, Chas Chandler, per a convertir-se en el seu manager. En qüestió de mesos, Hendrix ja havia obtingut 3 senzills top 10 en el Regne Unit amb la seva banda de Jimi Hendrix Experience, les cançons Hey Joe, Purple Haze i The Wind Cry Baby. Continuem en Dolly Dodger, Jimi Hendrix.

Les influències musicals de Hendrix es van inspirar en el rock and roll i el blues elèctric dels Estats Units. És conegut per fer servir amplificadors amb distorsió, alt volum i ganància, a més de que va ser un innovador a aprofitar-se dels acoplaments generals de la guitarra, i també va ajudar a popularitzar l'ús del pedal amb el nom wah-wah, i va ser el primer en utilitzar efectes Fischer Stereophonics en els seus enregistraments. Entonces Holly George Warren, de la revista Rolling Stone, va comentar que Hendrix va ser pioner en l'ús d'instruments com a font de so elèctric. Els guitarristes anteriorment havien experimentat en acoplaments i distorsió, però Hendrix va convertir aquests efectes en altres en un vocabulari controlat i fluid, igual que personal, que el blues amb què va començar. Jimi Hendrix, avui ha sigut el programa Jazz Lou, dilluns de ressaca. Continuem en I'm From the Storm en directe.

Com la majoria dels que prenen àcid, Jimmy tenia visions i volia crear música per expressar allò que veia. Intentava explicar-ho a la gent, però no tenia lògica, ja que no estava enllaçat amb la realitat. Jimi Hendrix és dels grans guitarristes que ha tingut tot el temps. Bueno, el 27 de novembre Notting Hill, Londres, 10 de setembre del 70 va morir allà a Londres. Va col·laborar con Jimi Hendrix, però era James Marshall Hendrix, i bueno, va ser guitarrista, cantant, compositor dels Estats Units. Aquesta la seva carrera professional només va durar 7 anys. És considerat un dels músics i guitarristes més influents de la història del rock. El Saló de la Fama del Rock and Roll l'escriuen com a indiscutiblement un dels músics més grans de la història del rock. Continuem, anem a acabar la cançó que estem escoltant en directe, New Rising Sun. S'anomena aquesta cançó que anem a escoltar per a finalitzar el programa. I en despedisc, gràcies per estar ahí, per escoltar i apoyar les ràdios dels poblets, i que tingueu molta salut, molt d'amor. Fins aviat.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Estàs escoltant Radio Pego. I queda't amb nosaltres.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.

0: ser libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego, sigau benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM, benvinguts, sigau al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Espero que estigueu tots preparats, tots i estos, perquè nosaltres estem a punt d'arrencar en aquest dimarts de 9 de maig. Per supost, un dia més, una jornada més, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènec, i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, un matí on anem a gaudir d'aquests grans clàssics temes del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui i de sempre. I per començar avui la nostra selecció musical, ho fem escoltant un tema popularitzat mundialment per Elvis Presley. Una cançó de l'any 1961, un tema que transmeteix varios missatges en clau d'amor. Can't help falling in love. No puc evitar enamorar-me. Com havíem dit, avui arrenquem amb la veu del gran rei del rock, Elvis Presley, any 1961. Comencem. Bon dia.

No puc deixar d'enamorar-me, com havíem presentat amb el gran Elvis Presley. I de l'any 61 al 61-62, una cançó que va alcançar una gran fama mundial gràcies a aquesta versió del rock and roll gravada per el cantant Tony Sheridan. En aquell entonces, també junta al desconegut grup de Liverpool, els Beatles. Nosaltres avui ens quedem disfrutant d'aquesta preciosa balada, una balada tradicional escocesa que porta per títol My Bonnie. Hey, my bonnie. Algo que podríem traduir com la meva bonica. La meva guapa. Algo així. My Bonnie.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. You know you. I ens quedem ara a l'any 1963 amb aquesta grandíssima cantant i actriu americana interpretant el tema Vaya con Dios, un tema que en aquesta ocasió ve interpretat per Julie London.

0: I ens anem a, ràpidament a recuperar un altre gran clàssic, una celebració alegre d'eixe amor romàntic i pur. Exactament, un moment ara per gaudir d'aquesta meravella de cançó interpretada per Nat King Cole. Any 1964 sonava amb aquesta Love.
1: It's for the way you look at me. Oh,

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 18 de maig. Va ser el 57.812 de la sèrie El 49. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 5, 7, 8, 1, 2 de la sèrie 0, 4, 9.
2: Adiós, linda Candy.
1: Veies i belles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
2: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
1: Moment ara per gaudir d'un himne absolut del soul i del funk. Una cançó alegre, positiva i que ens parla d'amor també. Una cançó que va ser llançada l'any 1965 de la mà del conegut com a Mr. Dynamite. Ens quedem avui gaudint de James Brown i el seu famós I Got You, I Feel You.

I feel good, un dels majors èxits per a James Brown, i de l'any 66 a l'any 68. En aquesta ocasió passem a disfrutar d'una cançó que és tota una celebració a la dignitat humana. El missatge d'aquesta cançó és que ens canta, Nina Simone, que mentre conserves el teu cos, la teva ment, i sigues amo i senyor del teu destí, posseixes realment i verdaderament tot el més important d'aquesta vida. Algo que ningú et pot llevar. Un gran himne, un gran tema, Nina Simone, 1968, I've got no, I got life.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve del sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. Emblemàtica tema el que passem a recuperar ara a continuació, exactament amb el grandíssim Joan Manuel Serrat, any 1969, sona Penélope.

tema emblemàtic d'aquest grandíssim intèrpret, poeta i músic espanyol, com havien quedat, ens havíem dit, era la veu inconfondible de Joan Manuel Serrat en 1969, Penélope. I ens ha donat un premi en la dècada dels 70. Ho fem escoltant el famós trio d'espectacle, d'humor i música. Ells són La Trinca i a més recordem Fora aquesta roba.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: Ens situem ara l'any 1971-72 amb aquesta famosa banda britànica, com van ser els The Equals. Nosaltres avui els escoltem amb aquest Help Me Simone.

Així recordant aquesta famosa banda del pop-rock britànic, com havíem presentat, avui estàvem disfrutant del grup de Equals, els quals recuperàvem amb aquest Help Me Simone. Moment ara per gaudir d'una balada irlandesa. Una cançó que ens parla de crímens d'amor, de la traïció, del folklore dels bandolers. Una cançó que es va fer popularment famosa, a ritme del rock, en l'adaptació de la banda Thin Lizzy, a l'any 1972. Popular també va ser la versió de Metallica en el 98. Nosaltres avui, per supost, ens quedem en aquesta clàssica interpretada per Thin Lizzy. Whiskey in the jar.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà aquesta jornada d'avui, d'aquest dimarts 19 de maig. I és que el mapa doncs, ja ens mostra aquesta variació de màximes respecte a les d'ahir. Perquè avui ja podríem dir que parlarem d'una jornada plenament calorosa a casa nostra. Les temperatures pujaran amb força i en moltes comarques centrals del territori valencià, sud d'Alacant, ja podran tocar, fregar o superar els 32-33 graus de màxima en les hores centrals del dia. La calor apreta i ho farà durant pràcticament tota la setmana amb un ambient cada vegada més pesat i amb una olor ja de clar estiu. Ara bé, tenim novetats cara al cap de setmana. I és que pareix ser que els últims models meteorològics comencen a veure un embossament d'aire fred en altura que podria fer créixer novament les opcions de tempesta a l'interior de la Comunitat Valenciana, sobretot a la interior de València i sud d'Alacant, i a partir del que serà dissabte i diumenge. Encara queda molt per concretar, però tot apunta que la combinació entre la calor acumulada i aquest aire fred podria tornar a fer parlar de tronades fortes. Mentrestant, setmana de calor intensa, però amb la mirada, com sempre diem, ficat al cel. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. Passem a escoltar tot un clàssic, un himne de... que ens parla d'empoderament i d'amor propi. Tómame o déjame, mocedades.

Tómame o déjame. Com havíem presentat tot un clàssic de mocedades i de l'any 74 al 75 seguim recuperant grans clàssics. Una balada romàntica. Una cançó que ens parla d'una devoció total per l'amor d'una mujer amb el cantautor Dani Daniel.

0: more, more, my love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I seguim amb aquestes grans veus espanyoles que ens ha donat aquesta terra, amb una veu grandiosa, com és la de Paloma San Basilio. Exactament, nosaltres avui ens quedem situats en el 77 per a recordar-la amb el color del mar. Una cançó que ens relata la història d'algú que decideix deixar arrere el seu passat per a reconnectar-se amb si mateix. Paloma San Basilio.

0: Y de la voz de Paloma San Basilio a la veu del grandíssim José Luis Rodríguez, més conegut pel Puma.
1: Si volvieras, la puerta la dejo abierta para que puedas pasar.
0: Una cançó que ens parla i ens canta amb actitud positiva, amb l'esperança activa de Por si volvieras.

La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio. I avui donem per finalitzada la dècada dels anys 70, doncs gaudint de la celebració del descobriment d'un primer amor. Un amor adolescent, la passió juvenil, un par de corazones. Ay, 1979, Los Pecos.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Radio Pego, estem amb tu.

una de les grans estrelles que ens va acompanyar durant la dècada dels anys 70, 80, una gran estrella juvenil a la qual recordarem avui amb eixe Memories Your Number. He memoritzat el teu número de telèfon, per supost. I després d'haver gaudit de l'Eve de Garreta i haver escoltat aquesta cançó tan nostàlgica, nosaltres seguim viatjant a través de la música amb un grup mexicà, un grup que també es van donar a conèixer a finals de la dècada dels 70, principis dels 80. Ens quedem avui gaudint del grup Menudo i a més recordem el tema Súbete a mi moto.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Un poquet de ser pop espanyol. Ens quedem situats a l'any 1983. Avui escoltant aquest himne a la rendició davant de qualsevol passió. Celebra aquest desig, aquesta entrega total als instints, a la decisió de poder lluitar contra tot pronòstic per el plaer compartit. Tiempo de amor, danza invisible.

tiempo de amor i de Donza Invisible a Glenn Frey, que en aquesta ocasió doncs l'escoltem amb el que va ser la cançó interpretada inclosa en lo que va ser la pel·lícula Un detective suelto en Hollywood de Hitty Zone. Glenn Frey, que sonava l'any 1985.

0: PEGO commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival PEGO Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEGO.
1: Ràdio PEGO, sempre al teu costat.
2: Un himne de rebeldia i superació. Un himne dels anys 80. L'último de la fila arribaven en el 86. Amb Insurrección.

poderosa balada, la que recuperem, una balada melancòlica que ens parla sobre el desamor i la nostàlgia. Una calle de París recordant els Duc Andor.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I seguim amb aquest pop espanyol, amb aquestes grans bandes espanyoles de música rockabilly. Ens quedem en aquesta ocasió amb Gatos Locos. A més, recordem el tema Cuéntame algo más de ti.

arribi de música rockabilly, com havíem presentat així esta vema, disfrutant d'aquest gran grup espanyol, la banda Gatos Locos, amb el tema Cuéntame algo más de ti. En aquesta ocasió passem a escoltar una veu femenina i espanyola també, la gallega, la rockera Luz Casal, arribava just l'any 1990 amb una cançó que ens relatava doncs una relació tòxica basada doncs en un joc d'apariències i de cinisme. No me importa nada, Luz Casal.

A ritme de música dance, música ballable d'aixòs anys 90, si estàvem disfrutant d'aixe fantàstic tema que va simbolitzar un poc la llibertat, l'energia positiva i aixa evasió mental dins de la cultura rave. Era com havíem presentat Opus 3, amb aixe fantàstic i conegut tema anomenat The Fine Day. Ens quedem situats ara l'any 1995, avui recordant els Snoop Dogg, i a més sonava aquest Sunday Morning.

Les 9 i quasi 39 minuts d'aquest dimarts de 9 de maig. Seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1995, recordant aquesta profunda reflexió dels Collective Soul. Aquesta cançó doncs explora la lluita entre la desesperança per els problemes del món i el valor per poder trobar la bellesa en lo quotidià. The World Now.

0: aborda el sentiment de sentir-se diferent i en moltes ocasions incomprès. Els teus ulls glaucs, així estàvem escoltant el grup català Glaucs. Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
0: Ens anem cap a Itàlia per poder disfrutar de la veu d'aquest grandíssim cantant i compositor, el grandíssim Eros Ramazzotti, amb una oda d'amor profund, sincer i atemporal. L'artista expressa una profunda admiració per la seva parella, descrivint-la com una persona única i essencial en la seva vida, la cosa més bella.

cosa más bella. I del 96 al 97, en aquesta ocasió anem a recuperar una balada romàntica del grandíssim cantautor espanyol Miguel Gallardo. Un exitós tema que sonava en el 75. Nosaltres avui ens quedem en el 97 escoltant la versió de Azúcar Moreno. Hoy tengo ganas de ti.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Arribem a les 10 del matí, avui tanquem els anys 90 just amb un tema del 99 amb el grandíssim poeta Joaquín Sabina, ritme de rumba, un ritme ràpid i ballable. Arribava amb 19 dies i 500 noches. A pesar de la seva lletra melancòlica,
2: lo nuestro duro
1: ens porta tota una història darrere. Ens parla d'un home mujeriego, un don Juan i viciós, que un dia s'enamora. Però la dona, al conèixer-lo profundament, decideix deixar-lo. Ahí ve la trama. Joaquín Sabina, 19 dies i 500 noches.
2: Perro de nadie.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: A ritme del pop ja tinc nosaltres arrenquem en aquesta tercera i última hora d'avui del nostre Despertino d'aquest dimarts de 9 de maig. Exactament ens quedem escoltant a Diego Torres, any 2000 i amb ell, La última noche.

0: Un dels grans temes per a l'argentí Diego Torres, com havíem presentat, així estàvem a ritme de música pop llatina, escoltant La última noche. I de l'any 2000 al 2003 ens anem ara a gaudir d'un gran grup del hip-hop madrileny. En aquesta ocasió, una mescla única del rap amb ritmes a flamencats. Arriben l'excepció. A més, recordem aquest tema del 2003. Oye, compay.
1: Amigo, no quieras patino, no quieras a nadie, eh? No.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: I des de Ràdio Pego ens anem ara amb la unió de dos grans bandes. Una ens arriba des de Gandia, la Raïs, l'altra des d'ací, de Pego, la gossa sorda. Exactament, ens quedem situats al 2008 escoltant Raïs, una cançó que ens parla dels conflictes internacionals i de la lluita dels pobles oprimits que es veuen obligats a emigrar.

La raïs i la gossa sorda. I d'ells ens anem ara a escoltar El Canto del Loco. Arribava el 2009 amb Persones, exactament la cançó que li donava títol al seu treball. Fomenta, doncs, eixir d'un mateix per a vegades mirar al redor i entendre les necessitats dels demés.

Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.

0: 107.8 de la FM.
1: I won't get up, no em rendiré, es tracta d'una emotiva balada. És la promesa de lluitar per una relació a pesar de les dificultats. Aquesta cançó d'amor amb Jason Mars, nosaltres ens situem en el 2012.

No em rendiré. Després d'una cançó d'amor ens anem ara amb tot lo contrari. Una cançó que aborda, doncs, la vengança, la traïció entre dos dones. Chubla Kubliek. El tema de Carrie Underwood.

0: PEGO commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival PEGO Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEGO.
1: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
2: Un camí per tornar. És una cançó que ens arriba de la mà del grup català 8, un tema que està incluït dins del seu treball Retorda, que... La cançó que ens parla que, encara que ja sabem que la vida, doncs, en moltes ocasions presenta obstacles i pors, sempre existeix l'oportunitat de recomposar-se, d'aprendre d'aixòs errors i seguir endavant. Un camí per tornar. 8.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I així arriba ara Queixa amb un himne d'empoderament femení. I és que diu que hi ha que celebrar la llibertat de les dones per aconseguir les teves pròpies metes, gestionar els diners o tindre el teu propi èxit. No tenim per què dependre de ningú. Queixa sonava el 2017 amb aquest Woman.

David Sotero, a més el loco de amor. Ens situem en el 2020, en aquesta ocasió, escoltant la grandíssima cantanta Aitana amb un himne d'empoderament i de superació personal. Descriu el procés de poder deixar a aquesta persona de relació tòxica i recuperar l'autoestima. 11 razones.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
0: A tan sols 12 minuts per arribar a les 11 del matí, moment ara per escoltar aquest grup del rock alternatiu català. Ells són la tortuga que nunca tuve. Nosaltres avui ens quedem amb ells, situats en el 2021, amb Trenca'l, un grit de guerra per desfer-se dels obstacles que impedeixen de vegades avançar i silenciar a les persones.

0: I ens anem ara ràpidament amb el gran raper espanyol com és Zetangana, que en aquesta ocasió comparteix tema junt a Pablo Pablo. Ho feien amb aquesta cançó titulada Estrecho Alvarado.
1: Grammys de los trajes de los sobres de los...
0: Una cançó que ens parla d'una reflexió íntima.
1: La primera, volver a ser el crema, 100 persones en el party.
0: I l'artista és que diu que es manté conscient de les seves arrels, a pesar de tots els diners, la fama...
1: En mi piso, 30 metros cuadrados.
0: Que el rodegen en aquest moment.
1: I otro poema i molt...

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. Queda't amb nosaltres.
1: One in a million, un himne d'amor verdadera. El que ens arriba de la mà de Deep Emotion. Una entre un milió. Ens mostra aquesta gratitud d'haver trobat la seva alma gemela.

una entre un milió, one in a million. I nosaltres ens anem amb una poderosa declaració d'amor, un amor incondicional, devoció extrema. Deep for you, moriria per tu. Reflexa, doncs, el que estàvem dient de ser entrega absoluta. Amb Callum Scott i aquest fantàstic tema del 2025, amb aquesta poderosa declaració d'amor, diem adeu, desitjant-los a tots que han de passar una feliç jornada, que ja sabeu que la bona música continua acompanyant-los des de Radio Pego. En aquesta ocasió serà amb la companyia de Carolina Ferrer i el seu espai musical del tramvia. Tu i jo us tornem a escoltar demà, com sempre, puntuals. Us espere a tots a partir de les 8 del matí en el despertino de l'agència.8. Sigo feliços, cuideu-se, ciao. Yes.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: No.
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, sí o sí.
5: Gobierno de España.
6: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
7: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
8: Pego conmemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. De nou amb vosaltres comença un viatge trepidant amb el tramvia. Des d'ara i fins la una portant-vos tota l'actualitat musical, les novetats del moment i les cançons que en estos moments estan liderant les llistes d'èxits. Ja ho tenim tot preparat, tot llest, així que aprofitem el temps que és or i no hi ha que perdre ni un segon. Milky amb David Guetta recordant una cançó que va ser èxit fa molts anys enrere i que ells han donat aquest toc modern, l'han redescobert o reproposada, podríem dir, i el tema l'han titulat Just the way you are. Milky i David Guetta.

0: Estava liso amb Don't Make Me Love You, el seu darrer single i èxit, així el tramvia fort d'ell també, per suposat. Algo de mi és Pablo Alborán.
1: La

Pues és l'himne de la FIFA d'enguany, s'ha anomenat L'aire i està interpretat per Jelly Roll i Carin León, una de les artistes que actuarà també en la primera part d'obertura de l'espectacle de la FIFA serà Shakira. Així la tenim amb Anita, este és el seu darrer single, Choca, Choca.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Ràdio Pego.

Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Celine Dion, grandíssima veu que conserva l'artista i de nou cantant en francès, Dansons. Que bonic, també és bonic aquest tema i així s'anomena Víctor Arbelo.

Drop Dead és el nou tema d'Olivia Rodrigo, que segueix sumant èxits a la seva carrera ja consolidada. Miguel Bueno, així el tenim també estrenant tema, Ales Rotes.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta, fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.

Anna Darsali amb els BTS Swim. Este tema està en el seu treball Arirang, el seu nou àlbum. Una de les cançons més populars Juan Magán i Omar Montes, Ayer la vi.

End of Beginning és jo i este tema que continua sonant amb força per tot arreu. Novetat important, quinto, llum. Llum.

has de recordar. D'això que duren per a sempre. Corres contra el vent, no hi ha ningú que et pare. Sols arena i una brisa suau. Ni mirades ni rellotges.

Acabem d'escoltar el nou single de Melendi, Veneno y Arena. I des de Hannah Montana, el 20 aniversari, Younger You, Miley Cyrus.

Hi ha 20 anys de Hannah Montana, mare meua, passant ràpid, eh? Miley Cyrus, Younger You. I Bruno Mars, el seu Risk It All, el famós tema, ara interpretat en castellà. Lo arriesgo todo.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

Alba Grass, Tony T, All I Need, tot el que necessite. Tema guanyador de l'Eurovisió d'enguany. Ella és Dara i el tema Bangaranga.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Setè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, tercer dia de negociació i encara en posicions distants. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Continua la vaga indefinida d'educació, és el setè dia i esta vesprada a les 2 la Conselleria d'Educació ha tornat a citar els sindicats docents a una tercera taula de negociació. Esta... Perdonen. Esta arriba amb l'amenaça col·lectiva dels equips directius dels centres educatius públics de dimitir dijous si abans no s'arriba a un acord. Pego aposta per posar en valor el jaciment arqueològic de la Muntanyeta Verda. El consistori Pegoli ha sol·licitat una subvenció per a continuar la intervenció arqueològica en l'assentament d'aquest espai, un assentament que recordem està datat de l'època del ferro antic, uns treballs impulsats per l'Associació Cultural Atzaila amb el suport de l'Ajuntament de Pego. Una morera blanca a la Marjal Pegoliva per homenatjar Félix Rodríguez de la Fuente. El Parc Natural s'unix a la proposta estatal El Arboreto 100 Félix, que contempla la plantació de diversos arbres en distints espais naturals de l'estat espanyol amb motiu del naixement del Félix Rodríguez de la Fuente. Això és el que deia el president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pegoliva. L'escoltem.
1: Un homenaje que hacemos a Félix Rodríguez de la Fuente para conmemorar el 100 aniversario de su nacimiento. Es un acto muy bonito que se va a hacer en muchos espacios naturales de toda España. Somos los cuartos que vamos a plantar un árbol en recuerdo suyo y yo creo que todos los que estamos aquí le debemos a él pues, la vocación por la naturaleza que nos une a todos y así queremos honrarle en un espacio tan, tan bonito como el Parque Natural de la Marjal Pegoliva y en un itinerario saludable que ha sido premiado por sus encantos, ¿no?
0: Director general de Medi Natural i Animal i president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pegoliva, Lluís Gomis, a qui acabem d'escoltar. I també contem que Dijous Teatre es constitueix com a associació cultural, un pas important de gegant per al grup que pertany a l'Escola de Teatre de Pego, assenyala la presidenta de la recentment creada Associació Cultural Lola Sastre. Deixa clar, però, que continuen treballant la part actoral sota la batuta de César Monsonís.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: Després de més de 10 hores reunits, la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE, han protagonitzat alguns apropaments en la negociació, tot i que l'acord que permeta posar fi a la vaga indefinida sembla encara llunyà. Després d'aixes 10 hores de negociació, Educació va presentar a nit una nova proposta als sindicats presents en eixa mesa sectorial que inclou una pujada de 75 euros mensuals en 2026, 75 més en 2027 i 50 més en 2028, el que suposaria un total de 200 euros al mes. La segona proposta era de 120 euros. Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT anunciaven que consultaran els i les afiliades la proposta definitiva, tot i que abans de la reunió d'este dimarts, que tindrà lloc a les 2 de la vesprada, mentre que AMPE i CESIF han informat que decidiran avui si suspenen, per la seva banda, la vaga indefinida. I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, destacava que la última proposta presentada en eixa taula de negociació sobre la 1:30 de la matinada és un pas important per a que l'alumnat no es quede enrere, i explica que porten setmanes treballant en el document que s'ha enriquit també amb propostes dels sindicats. És un document que posa el professorat valencià entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó de condicions laborals. Seria molt difícil de justificar que es rebutjara de manera unilateral, ha defensat la consellera davant dels mitjans de comunicació després d'eixa reunió que acabava de matinada. El coordinador, per la seva banda, d'acció sindical de l'STPB, que és el sindicat majoritari en l'ensenyament, Marc Candela, assegurava quan deixia de la segona taula de negociació que tenia un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com la baixada de ràtios per al curs que ve, 2026-2027, la millora de les plantilles o el punt del valencià. Per la seva banda, els equips directius dels centres educatius públics de la Comunitat Valenciana dimitiran de forma col·lectiva, coordinada i pública si la Conselleria d'Educació no presenta una proposta escrita, seriosa i suficient i compromisos verificables per acabar amb la vaga indefinida del professorat. Esta mesura extrema prendria com a últim recurs en cas de que no prospere l'actual negociació entre Educació i els sindicats convocants de la vaga iniciada, recordem, el passat dia 11, segons consta en un manifest conjunt que firmen després de reunir-se ahir a Picanya, equips directius en defensa de l'educació pública valenciana, que abraça tot tipus de centres educatius de totes les etapes i estaments. I pel que fa a la comarca, sabem que avui han continuat les concentracions davant els ajuntaments, per exemple, a Benidoleig. I a Pego es nota que ja portem 7 dies de vaga indefinida en l'educació pública i avui, tot i que ahir la mitjana de seguiment va ser la més alta des de l'inici de la convocatòria, avui baixa considerablement i se situa en el 38% de seguiment. Per centres, el seguiment ha sigut el següent: el CEIP Ambra, un 27,3% del professorat del personal docent i educatiu ha secundat la vaga. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 76,1%. El CEIP Carolina Sala, un 38,1% del personal docent ha fet vaga i el 100% de l'alumnat ha acudit avui al centre. Passem al CEIP Rosalia Bondia. Un 40% del personal docent ha secundat la convocatòria de vaga este dimarts i pel que fa a l'alumnat, un 22% també ha donat suport al cos docent no acudint a classe. Per últim, l'Institut Elies Enric Valor, un 46,51% del professorat ha secundat la vaga el 7è dia de convocatòria.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I ara ens desplacem fins a la Marjal de Pegoliba. En este cas, pugem a la Muntanyeta Verda perquè ja sabeu que hi ha un assentament molt més important del que es pensava en un primer moment, segons permetia establir els resultats preliminars de l'actuació arqueològica duta a terme al novembre de 2025 per l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant, dirigit esta excavació pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Grau Mira. Davant d'aquestes conclusions, l'Ajuntament de Pego ha decidit donar continuïtat a l'actuació iniciada a la Muntanyeta Verda. La intervenció arqueològica feta fins ara, impulsada per l'Associació Cultural Atzaila, va comptar amb el vistiplau de les Conselleries de Patrimoni i Medi Ambient, a més de l'Ajuntament de Pego i la Universitat d'Alacant. Els treballs realitzats han determinat que la superfície del poble de la Muntanyeta Verda duplica la resta de poblats de la zona i el converteixen en més antic i més gran del que en un principi es pensava. La rellevància de l'assentament ha dut a l'Ajuntament a sol·licitar una segona fase d'este projecte amb import de 48.380 euros a través del Pla Restaula de la Generalitat Valenciana, que té com a objecte finançar les actuacions que tinguen per finalitat, entre d'altres, actuacions arqueològiques i paleontològiques. Expressa l'alcalde que és de gran importància conèixer el nostre passat i per això considera que l'obligació del consistori és conservar-lo, reforçar-lo i divulgar-lo, sobretot perquè, recorda Enrique Moll, el jaciment de la Muntanyeta Verda suposa un pas fonamental per a poder comprendre els nostres orígens com a poble, ja que estem parlant dels vestigis més antics que remunten al segle VII abans de la nostra era i que canvien la història que fins fa poc sabíem del nostre territori. Afirma Moll que les troballes de la Muntanyeta Verda confirmen que les nostres terres van ser un punt estratègic i social molt abans de la fundació medieval de Pego i cal aprofundir en este punt. Així les coses, l'objectiu de la sol·licitud és donar continuïtat als treballs iniciats a este enclavament situat al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva i així continuar desxifrant tot el que va passar en l'època del ferro antic en aquest enclavament tan important del municipi. En la primera intervenció realitzada a finals de 2025 es van fer treballs de neteja superficial i d'identificació d'estructures arqueològiques d'especial importància. En la segona fase, la que s'ha sol·licitat ara, es pretén fer treballs de conservació preventiva, així com la posada en valor de l'enclavament de la Muntanyeta Verda, el jaciment de la qual ja es troba protegit en el catàleg del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. Així ho explica l'alcalde Enrique Molla.
2: El fet és que sabien que estava aquesta troballa en la Muntanyeta Verda, no sabien la importància que tenia realment des de l'arxiu municipal, i el fet és que sabia que existia, i degut a una iniciativa de l'Associació Atzaila en la Universitat d'Alacant, es va fer una primera excavació, en la qual nosaltres hem col·laborat econòmicament en ella, i han trobat que pues, realment és un valor que hauria que posar a la vista de la gent, també perquè està en un lloc localitzat, tancat, on l'accés de la massa social de la gent és complicat, i vam veure que així aquesta subvenció, els informes que teníem de la Universitat de la Camp ens dient que era interessant buscar financiació per a poder fer aquest tipus d'excavacions, i és el que hem fet. Hem vist que així era una subvenció, hem parlat amb la universitat, ens hem presentat un projecte, i anem a col·laborar amb ells per a trobar, tant en ells com en l'Associació Atzaila, per a posar en valor el jaciment patrimonial que tenim ahir i que creiem que és important.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: I no deixem, com dèiem, el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, perquè allí fa uns minuts s'ha plantat al Salinar una morera blanca en homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente. Serà el quart arbre que es planta en un espai natural protegit per reconèixer el naturalista, humanista, activista i referent públic arran de la sèrie documental El hombre y la tierra en Televisió Espanyola. El Arboreto 100 Félix és una iniciativa impulsada des de la revista de naturalesa El Cárabo, que té com a objectiu distribuir 100 espècies d'arbres de la flora ibèrica en 100 espais protegits de tota Espanya. Amb ells es formarà un jardí botànic dispers pel territori que podrà visualitzar-se en el seu conjunt amb una pàgina web com a homenatge viu al llegat de Rodríguez de la Fuente. Un jardí botànic que també servirà com a ferramenta per a fomentar el coneixement, el respecte i la conservació de la biodiversitat. L'homenatge, que va començar a finals d'abril a Girona i que avui continua al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, culminarà el 14 de març de 2028, coincidint amb el centenari del naixement de Félix Rodríguez de la Fuente, amb la col·locació d'una placa commemorativa junta amb cadascun dels arbres plantats en els distints espais naturals. I per què s'ha elegit ara el plantar a la Marjal de Pegoliba este arbre? Ho explica, en este cas, el director del Parc Natural, José Antonio Hernández.
1: La idea és que hi hagueren tres parcs naturals o tres parcs nacionals que siguin els pioners, no?, per a donar exemple. Entonces, eren dos parcs nacionals, Archipiélago de Cabrera, Picos d'Europa i un parc natural en Girona que són aigües de temporada, d'acord? Què ocorreix? Que Vicente Urios, com saps, és el primer director conservador del Parc Natural, va tindre ocasió i ell va proposar que el Parc Natural de la Marjal podia ser el quart. Nosaltres no tenim ni medalla d'or, ni de plata, ni de bronze, però sí que tenim un diploma, no?, com els Jocs Olímpics. Llavors nosaltres som el quart d'esta primera, però tota la gent en un principi ho faran a partir de l'any 28.
0: La morera blanca que el Salinar recordarà el naturalista s'ha triat perquè està molt vinculada al territori i perquè també recorda a la seda, que era protagonista en un moment important a la Marjal de Pegoliba. Com expliquen tant el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis Ferraz, i el director del Parc Natural que acabem d'escoltar, José Antonio Hernández.
2: Pues la morera se ha elegido porque es una especie muy característica en la Comunidad Valenciana y con muy arraigado el cultivo de la seda en la Comunidad Valenciana, y por eso se ha elegido esta especie para que cada especie pues simbolice la tierra donde se va a plantar cada especie.
1: De hecho, Cabanilles, quan vingué a recórrer tot el territori valencià en 1790 o 93, ja parlava així en Pego de la seda. Vull dir, Pego sobretot està molt unit a la seda. És un recordament, no?, que se va ocorrir a Vicente Urios, no?, del per què plantar una morera, com ho deia el director general.
0: Com hem dit, la morera blanca, que es troba al Salinar, recordarà el naturalista, i ha estat donada per l'Ajuntament de Pego. Per part de l'Ajuntament d'Oliva, corre a càrrec la placa commemorativa en la qual es podrà llegir en record a l'estimat naturalista en el centenari del seu naixement, Félix Rodríguez de la Fuente, 1928-2028. A més d'una frase del mateix Rodríguez de la Fuente a proposta de Vicente Urios, primer director que va tindre el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba. Bajo el cielo azul de la primavera, el agua mansa del gran marjal brilla como un espejo al que la brisa arranca reflejos cegadores que van a apagarse bajo las flotantes hojas de las ninfeas y nenúfares de la orilla. A l'acte ha assistit, com hem pogut escoltar, el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis, que és també president de la Junta Rectora del Parc Natural. En representació de l'Ajuntament de Pego ha estat present la regidora de Salut, Merche Volta, per l'Ajuntament d'Oliva i ha assistit el regidor de Medi Ambient, Enrique Parra. Així mateix ha estat present, com també hem pogut escoltar, el director del Parc Natural, José Antonio Hernández.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Dijous Teatre afronta amb il·lusió el nou pas donat en la seva trajectòria que li ha permès constituir-se en associació cultural. Expressa la seva nova presidenta, Lola Sastre, que és un pas important, un pas que qualifica fins i tot de gegant per al grup perquè els permetrà continuar creixent. Això sí, deixa clar que ho faran sense deixar de costat allò que són un grup de teatre.
4: Ens fa molta il·lusió comunicar-vos que el grup de teatre Dijous Teatre, que pertany a l'Escola Municipal del Teatre de Pego, hem fet un pas important, de gegant, diria, per a nosaltres. I és que ens hem constituït oficialment com a Associació Cultural de Pego. Això no vol dir que ens deixem les classes en l'Escola de Teatre i seguim estudiant, treballant, assajant, baix la supervisió del nostre director César Monsonís.
0: El 2024 el grup viu una refundació amb l'arribada de gent nova que permet un creixement intern important i alhora obri el debat sobre la constitució del grup com a associació, és el que explica Xavi Aparici, secretari de la nova associació cultural.
5: Des de la refundació, que sempre hem estat parlant de constituir-nos com a associació. Encara no havíem trobat el moment i ha sigut una faena de mesos. De mesos, ens ha costat un poquet, però hem tirat avant i per fi pues, ja podem dir que hi ha una nova associació cultural al poble de Pego, que és Dijous Teatre.
0: L'Escola de Teatre de Pego compta amb més de 20 anys de vida. És el que recorda el seu professor, César Monsonís, una trajectòria àmplia que ha permès la creació de distints grups al llarg del temps. El nivell de molta gent que forma part d'aquests grups és important i estan fent coses que no només són per a representar a Pego, sinó que també tenen la necessitat de volar.
6: L'Escola de Teatre de Pego pues, té més de 20 anys ja i bueno, en el seu moment més espectacular han hagut 5 grups de teatre, que era Dijous Teatre, era La Butaca, era Atrevist Teatre, era Tres si no res i era Fas Fugit, no? Perquè clar, pues, la gent se va apuntant en diferents èpoques, es fan grupets, els interessos moltes vegades no són els mateixos de les obres que volem fer i inclús quan hi ha molta gent doncs és més complicat fer una obra. Aleshores, l'escola és la mare, no? I ahir es forma la gent i es preparen coses i fent coses també. Però, afortunadament, doncs el nivell de molta gent doncs ja és molt important i estan fent coses que no sols són per representar-les en el poble, per la família, sinó també per anar pels pobles del voltant. En aquest sentit, l'associació era vital.
0: Vital també perquè permet a Dijous Teatre tindre un passet més en el seu camí cap a la independència, segons César Monsonís.
6: Ja permet a Dijous Teatre tindre un passet més en el seu camí d'independència, tindre poder facturar, el que permetrà que es pugui actuar pues, en més en altres pobles. I bueno, jo crec que com més associacions n'hi ha en una societat, més difícil és de manipular i és molt més bonic, no? I moltes més coses podem fer.
0: I així les coses actualment, Dijous Teatre està totalment establert, el que permet al grup mantindre la passió pel que fa entre bambalines i els escenaris i alhora seguir portant la cultura al nostre poble. I fer això, com apuntava el director de teatre, poder continuar omplint les sales d'allà on els criden, és el que també permet ser associació cultural i el que volen, el que desitgen des de Dijous Teatre, a més deixant el nom de Pego ben alta, declara Lola Sastre.
4: Això vol dir que estem legalment establert i dir-vos que treballarem en la mateixa passió i que volem seguir portant la cultura al nostre poble i, a més, omplir les sales dels llocs on es criden amb el nom de Pego.
0: Per a Dijous Teatre, esdevindre associació cultural significa l'inici d'una gran història d'amor i està convençuda Lola Sastre que esta serà llarga, marcada pel veredicte, això sí, del públic.
4: Petits que estem molt contents perquè trobem que és l'inici d'una gran història d'amor i que el públic és el que decidirà amb els seus aplaudiments i la llum dels focos a que seguim avant. Vos convidem a tots que vingueu a veure-nos quan estrenem alguna obra i que vos esperem. Gràcies a tots.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim les temperatures com a protagonistes perquè aquestes pugen i bastant respecte als dies anteriors. El cel estarà pràcticament ras tota la resta del dia, poden aparèixer intervals de núvols fins a mitjan vesprada, però res més, i temperatures entre els 16 graus de mínima que hem tingut esta passada nit, i avui el termòmetre pot arribar fins als 30 graus de màxima a Pego. Pel que fa al vent, estarà encalmat esta vesprada nit. Per a demà dimecres tenim presència de boires durant tot el dia, tindrem el cel ras, però com diem, eixes boires poden enterenyinar el cel. I respecte a les temperatures, doncs baixen un poc les màximes, però pugen les mínimes. Estaran entre els 18 graus de mínima i els 27 de màxima. El vent pràcticament durant tot el dia estarà encalmat. Per a dijous, la situació és de cel ras i temperatures entre els 17 i els 29 graus, amb un vent que bufarà de component est al voltant de 10 km per hora.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahí un dia més, avui també, dimarts 19 de maig, i com cada dia a aquestes hores desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de

sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Tato i a totes i benvinguts així a Viatge a la Música. Programa número 26 d'esta temporada ja setge. I el nostre viatge musical esta temporada en esta nova dimensió 1.6. I com sempre que podem escoltar a través de les tres vies oficials, 100.9 de l'FM al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web www.alciraradio.com i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I avui el nostre tracte musical ens portarà, com sempre, a diferents i interessants parades musicals. Entre altres, una mítica banda de hard rock, un número uno de la música disco, un recordat, també, un recordat grup espanyol que continua en plena forma i, per supost, acabarem amb un tema de pel·lícula, entre altres. I és que avui tindrem estos artistes i grups estaran representats per esta selecció espectacular. Aerosmith, Visage, Cyndi Lauper, The Cure, Lips Incorporated, Hombres G, Nick Kershaw, The Kingsmen i Bryan Adams. I anem a començar, com sempre, de manera espectacular. En este cas, Aerosmith, un grup veterà, una banda veterana de rock nord-americana que és de l'any 1970 encara continua en actiu. Ha combinat el hard rock, el blues, el heavy i també el pop rock. Estava liderat per el seu cantant Steven Tyler i el seu guitarrista Joe Perry. El resultat, 15 àlbums, la majoria d'ells de gran èxit comercial absolut i han venut més de 150 milions de discos a tot el món. Quasi d'ells 70 milions als Estats Units, el qual demostra que allí és un grup més considerat. Els rècords ahí estan, 12 discos multiplatino, 18 discos de platino, 20 discos d'or i és una de les bandes de rock nord-americanes amb més certificacions de vendes. Grans temes del Aerosmith són, per exemple, Dream On, World This Way, Love in the Elevator i, per supost, la balada d'Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing. Però ara ens n'anem a l'any 1997. Editaven el seu disco número 12, Nine Lives, un disco que va ser número 1 als Estats Units, 2 milions de còpies, top 4 al Reino Unido, disco d'or i també platino a Europa. Ahí s'incluía la gran balada que anem a escoltar a continuació, Hole in My Soul, un tema que va ser top 4 en llistes de rock nord-americanes i, per supost, èxit internacional. No podia faltar esta temporada la gran banda de Boston. Estem parlant de Aerosmith i la seva gran balada també, Hole in My Soul. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes que avui com a tècnic Javier Ballester. Benvinguts!

0: En Alcira Ràdio, viatge a la música, en el 107.9.
1: I ara ens n'anem als Estats Units a una estrella en lletres grans. Estem parlant de Cyndi Lauper, cantant, compositora de música pop i també actriu nord-americana. Vas començar la seva carrera en 1976 i encara continua en actiu. Destacava la seva poderosa veu, el seu original look i aquests pentinats de colors més que estrambòtics. I durant molt de temps va ser una de les poques artistes que podia competir amb Madonna per aquest tro de la reina de la música pop. Les vendes de Cyndi Lauper ascendeixen a prop de 50 milions de discos al llarg de 12 àlbums i cançons tan conegudes com Girls Just Want to Have Fun, Time After Time o True Colors. A més, té una estrella pròpia al Passeig de la Fama de Hollywood. I ens n'anem a on va començar, al principi de la història. Aquest àlbum debut de 1983, She's So Unusual, va ser top 4 als Estats Units, on va estar en llistes 65 setmanes consecutives, venent 100 milions de discos. També va ser disco d'or al Regne Unit i èxit mundial en 16 milions de còpies, seguint un dels discos més venuts dels anys 80. A més, aquest disco va guanyar 2 premis Grammy i va col·locar 5 cançons en el top de les llistes també d'èxit nord-americanes. Anem a escoltar una d'elles, s'anomenava When You Were Mine, que en realitat era una versió d'un tema del gran Prince, el gran artista Prince de 1980, que a Cyndi Lauper li dona la volta i el converteix en un tema 100% d'ella. Anem a escoltar un gran tema d'una gran estrella del pop, Cyndi Lauper, When You Were Mine.

I aquestes notes es indiquen que estem parlant d'un gran grup que ve a continuació. Estem parlant de The Cure, un grup de rock anglès que se va fundar en 1976 i encara continua en actiu. Combinaven ixe rock amb el pop, la música gòtica i inclús la música punk. Per supost, estava liderat per l'inimitable vocalista, guitarrista i compositor principal, Robert Smith. El resultat, 14 discos, més de 30 milions de còpies. De fet, l'últim disco va ser de l'any 2024. Va arribar a ser número al Regne Unit i va guanyar 2 Grammy. O sigui que continuen en plena forma a continuació. Però destaquen per els seus grans temes de sempre, com poden ser Just Like Heaven, Close to Me o Why Can't I Be You. Per ara ens n'anem al seu disco número 8, de 1989, Disintegration, un disc que estava més enfocat a aquest estil gòtic, amb influències també de la música pop, i el resultat va ser un gran èxit. Top 3 al Regne Unit, disco d'or, 12 als Estats Units, doble disco i platino, i 4 milions de còpies venudes a tot el món, seguint el disco de The Cure més venut de la seva discografia fins a la data. D'ahir destaquem el tema que ve a continuació, Lullaby, un tema que va ser el top 5 al Regne Unit i èxit europeu, inclús als Estats Units, i que anava acompanyat d'un original vídeo que va rebre també un premi musical. The Cure, i un dels seus temes més emblemàtics, Lullaby. Lullaby.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 26 des de temporada ja setze, i sempre escoltant el programa és tan fàcil com sintonitzar la FM al Sira Ràdio 100.9 a través de la pàgina web per a tot el món, als www.alsiraradio.com i, per suposat, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Sira Ràdio. I arribats a este punt, obrint la nostra discoteca particular, i avui anem a escoltar tot un clàssic de la música dance, ja pràcticament atemporal. Estem parlant de Lips Incorporated, un grup nord-americà, millor dit, un projecte musical dels Estats Units que combinava la música disco i la música funk. Va estar en actiu entre 1979 i 1985. Va editar tres àlbums, però sobretot destaca el primer, de 1979, Mouth to Mouth. Ahí incluïa un disco que va ser èxit absolut, top 5 als Estats Units, disco d'or, i més d'un milió i mig de còpies a tot el món. I per què va vendre tants milions de còpies? Perquè s'incluïa un tema, com ha dit abans, immortal. S'anomenava Funky Town. Va ser editat com a segon single un any després, en 1980, i este tema, Funky Town, va ser número 1 en 28 països, entre ells els Estats Units, on va ser doble disco de platino, així al nostre país, a Espanya, i també va arribar a ser top 2 al Regne Unit, aconseguint la certificació d'or. En total, 8 milions de còpies a tot el món. I, com sempre, vull escoltar la versió sempre la més coneguda, la versió single, així en Viatge a la Música, coses diferents. Anem a escoltar la seva espectacular versió maxi-single, una versió intensa i de llarga duració, tot un clàssic de la música disco, Lips Incorporated, Funky Town, versió maxi.

I ara, si en el nostre programa també repassem grans grups i artistes del pop rock i techno nacional. Avui un grup en lletres grans. Estem parlant de Hombres G, un grup que se va fundar en 1981 i encara continuen en actiu. Combinàvem el pop i el rock. Se van fundar a Madrid i estaven liderats per suports per David Summers. La seva primera etapa va estar entre 1985 i 1993 i va ser tot un fenomen musical, tant de vendes, de fans, concerts multitudinàries, èxit inclús a Llatinoamèrica, i van estrenar, a més, dos pel·lícules. Van tenir una pausa i l'any 2001 tornaven de nou, però van tornar amb més força si cap, editant nous àlbums, i encara continuen fent gires multitudinàries en què les entrades s'acaben realment de manera immediata. A més, també estan de moda perquè actualment als cinemes n'hi ha un documental projectant-se de tota la seva carrera musical. Però en viatge musical tenim el nostre lema d'escoltar sempre coses diferents i ens n'anem a aquests temes que menys coneix la gent, perquè els temes bàsics de Hombres G poden ser Sufre Mamón, Venècia o Marca Tiene un Marcapassos. Però ara ens n'anem a l'any 1990, en què editaven el seu disco número 6, s'anomenava Esta es tu vida. Un disco en què estaven les cançons en un to més serio i les cançons més treballades i més maures, com per supost demostra la cançó que ve a continuació i que donava títol a este gran disco que s'anomenava Esta es tu vida, i que a més comptava amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica de Londres. Com he dit abans, possiblement la cançó d'Hombres G és de les menys conegudes, però per a molts és la seva obra mestra. Hombres G, Esta es tu vida.

ara tornem de nou al Regne Unit, a Nick Kershaw, un cantant, compositor i multiinstrumentista britànic que es va començar la seva carrera en 1973 i encara continua en actiu. Combinava el pop, la new wave i el synth pop, i el resultat, ahí estan, 9 àlbums, i la seva època durada va ser d'èxit, va ser en els anys 80, sobretot aquests primers discs, abans, tots els discos d'aquests dos primers en l'any 1984, per cert. També destaca per ser un gran compositor, músic i cantant que ha col·laborat en artistes tan importants com Elton John, George Michael o Tony Banks de Genesis. Però en la seva carrera en solitari destaquen temes també tan coneguts com I Won't Let the Sound Go Down on Me, The Riddle o White Boy. I a més, era tan important la seva carrera a meitat dels 80 que va tindre l'honor de participar en el mític concert Live Aid de 1985 junt a grans bandes i grups importants d'aquella època. Però ens n'anem a l'any 1984, el seu disco debut s'anomenava Human Racing i va ser top 5 al Regne Unit, disco de platino. Va entrar en llistes nord-americanes i, per supost,

va ser èxit europeu. Ahí destaca un dels seus temes més emblemàtics, Wouldn't It Be Good. Top 4 al Regne Unit, èxit internacional, batallistes nord-americanes, i a més anava acompanyat per un gran videoclip de gran qualitat. Així que anem a escoltar la cançó del gran Nick Kershaw i el seu tema més rellevant, Wouldn't It Be Good.

Ara ens n'anem a una de les nostres seccions que tenim especial predilecció, que és la dels soldis. Avui també fiquem l'alfombra roja perquè anem a un grup de rock and roll veterà, grup de rock and roll nord-americà anomenat The Kingsmen. Es van fundar el 1959 i encara continuen en actiu. Van col·locar 13 singles entre 1963 i 1968 a les llistes nord-americanes i 5 àlbums consecutius també entre 1963 i 1966 també en les llistes del país nord-americà. Però destacava sobretot aquest primer disc, The Kingsmen in Person, de 1964, i que va estar 131 setmanes en llistes nord-americanes. I per què este gran èxit? Perquè este disc incluïa una versió d'un tema realment també immortal, Louie Louie, un tema original de Rhythm and Blues, de Richard Berry and the Pharaohs, de 1957, però que l'any 1963 The Kingsmen van fer possiblement la versió més coneguda. Va ser top 2 als Estats Units, van estar 16 setmanes consecutives i va vendre més d'un milió de còpies. I a més, esta cançó està considerada una de les cançons més versionejades i més gravades de la història, Louie Louie. Ha tingut versions de Beach Boys, The Kings, Digi Pop, The Motorhead o de Barry White, entre altres. Però possiblement esta siga la versió definitiva, la de 1963, a càrrec de Kingsmen, Louie Louie.

I ara sí que estem arribant a casa a la fi del programa i, com sempre estem fent tota temporada, estem fent partitures de pel·lícules o també temes de bandes sonores, cançons. Whistle Court, Whistle, el joc de les cançons, un dels artistes musicals que possiblement tinguen més cançons en bandes sonores incloses. Estem parlant del canadenc Bryan Adams. Compositor, músic, productor i fotògraf. Està en actius de l'any 1975 i encara continua en plena forma. Ha venut més de 100 milions de discos al llarg de 16 àlbums i, com ha dit abans, encara continua oferint grans concerts en viu. Destaca la seva relació amb el cinema, per supost, en aquest tema de 1991, Everything I do it for you, que estava el tema central de la banda sonora Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, un tema que va ser número uno pràcticament a tot el món, va vendre més de 15 milions de discos i és una de les cançons més venedores de tots els temps. Però la seva relació en el cine de Bryan Adams continua amb el tema de Los Tres Mosqueteros, junta Sting o Rod Stewart, també en la pel·lícula El amor tiene dos caras, junta Barbara Streisand, o Don Juan de Marco, junta el gran guitarrista Paco de Lucía. Però ara ens n'anem a l'any 2002, en què s'estrenava la pel·li d'animació Spirit, el corcel indomable, una banda sonora en la qual la música era a càrrec del gran Hans Zimmer i les cançons de Bryan Adams. D'aquesta col·laboració naix este Here I Am, que ve a continuació, i que va ser èxit en llistes top 5 al Regne Unit, 5 també als Estats Units, èxit internacional, i va estar nominada als Globos d'Or. Així que qui, si no, pot representar aquests temes de cine com Bryan Adams, en este cas, dins de la banda sonora de Spirit, el corcel indomable, en la seva cançó Here I Am.

I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre podeu escoltar el programa a través de les tres vies oficials 107.9 de la FM, al Cira Ràdio, bla, passeu a la seva pàgina web www.alcira.com i, per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts setmanals del nostre programa teniu accés a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Cira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Nosaltres donarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons, així que jo de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

0: Medio perro. Tô na selva, Abel. Pega, perro. Ei, mata.
1: 107.8 Radio Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat. Siéntate.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Setè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià, tercer dia de negociació i encara amb posicions distants. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Continua la vaga indefinida d'educació, és el setè dia i esta vesprada a les 2 la Conselleria d'Educació ha tornat a citar els sindicats docents a una tercera taula de negociació. Esta arriba amb l'amenaça col·lectiva dels equips directius dels centres educatius públics de dimitir dijous si abans no s'arriba a un acord. Pego aposta per posar en valor el jaciment arqueològic de la Muntanyeta Verda. El consistori Pegoli ha sol·licitat una subvenció per a continuar la intervenció arqueològica en l'assentament d'este espai, un assentament que recordem està datat de l'època del ferro antic, uns treballs impulsats per l'Associació Cultural Atzaila amb el suport de l'Ajuntament de Pego. Una morera blanca a la marxa al Pegoliva per homenatjar Félix Rodríguez de la Fuente. El Parc Natural s'unix a la proposta estatal El Arboreto 100 Félix, que contempla la plantació de diversos arbres en distints espais naturals de l'estat espanyol amb motiu del naixement del Félix Rodríguez de la Fuente. Això és el que deia el president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pegoliva. L'escoltem.
1: Un homenatge que hacemos a Félix Rodríguez de la Fuente para conmemorar el 100 aniversario de su nacimiento. Es un acto muy bonito que se va a hacer en muchos espacios naturales de toda España. Somos los cuartos que vamos a plantar un árbol en recuerdo suyo y yo creo que todos los que estamos aquí le debemos a él pues la vocación por la naturaleza que nos une a todos y así queremos honrarle en un espacio tan, tan bonito como el Parque Natural de la Marjal Pegoliva y en un itinerario saludable que ha sido premiado por sus encantos, ¿no?
0: Director general de Medi Natural i Animal i president de la Junta Rectora del Parc Natural de la Marjal de Pegoliva, Lluís Gomis, a qui acabem d'escoltar. I també contem que Dijous Teatre es constitueix com a associació cultural, un pas important de gegant per al grup que pertany a l'Escola de Teatre de Pego, assenyala la presidenta de la recentment creada associació cultural Lola Sastre. Deixa clar, però, que continuen treballant la part actoral sota la batuta de César Monsonís.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: Després de més de 10 hores reunits, la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE, han protagonitzat alguns apropaments en la negociació, tot i que l'acord que permeta posar fi a la vaga indefinida sembla encara llunyà. Després d'aixes 10 hores de negociació, Educació va presentar a nit una nova proposta als sindicats presents en eixa mesa sectorial que inclou una pujada de 75 euros mensuals en 2026, 75 més en 2027 i 50 més en 2028, el que suposaria un total de 200 euros al mes. La segona proposta era de 120 euros. Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT anunciaven que consultaran els i les afiliades la proposta definitiva, tot i que abans de la reunió d'este dimarts, que tindrà lloc a les 2 de la vesprada, mentre que AMPE i CESIF han informat que decidiran avui si suspenen, per la seva banda, la vaga indefinida. I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, destacava que la última proposta presentada en eixa taula de negociació sobre la 1:30 de la matinada és un pas important per a que l'alumnat no es quede enrere, i explica que porten setmanes treballant en el document, que s'ha enriquit també amb propostes dels sindicats. És un document que posa el professorat valencià entre els primers, no sols a nivell retributiu, sinó de condicions laborals. Seria molt difícil de justificar que es rebutjara de manera unilateral, ha defensat la consellera davant dels mitjans de comunicació després d'eixa reunió que acabava de matinada. El coordinador, per la seva banda, d'acció sindical de l'STPB, que és el sindicat majoritari en l'ensenyament, Marc Candela, assegurava quan deixia de la segona taula de negociació que teníem un sabor agredolç, ja que hi ha línies roges que han quedat fora, com la baixada de ràtios per al curs que ve, 2026-2027, la millora de les plantilles o el punt del valencià. Per la seva banda, els equips directius dels centres educatius públics de la Comunitat Valenciana dimitiran de forma col·lectiva, coordinada i pública si la Conselleria d'Educació no presenta una proposta escrita, seriosa i suficient i compromisos verificables per acabar amb la vaga indefinida del professorat. Esta mesura extrema es prendria com a últim recurs en cas de que no prospere l'actual negociació entre Educació i els sindicats convocants de la vaga iniciada, recordem, el passat dia 11, segons consta en un manifest conjunt que firmen després de reunir-se ahir a Picanya, equips directius en defensa de l'educació pública valenciana, que abraça tot tipus de centres educatius de totes les etapes i estaments. I pel que fa a la comarca, sabem que avui han continuat les concentracions davant els ajuntaments, per exemple, a Benidoleig. I a Pego es nota que ja portem 7 dies de vaga indefinida en l'educació pública i avui, tot i que ahir la mitjana de seguiment va ser la més alta des de l'inici de la convocatòria, avui baixa considerablement i se situa en el 38% de seguiment. Per centres, el seguiment ha sigut el següent: el CEIP Ambra, un 27,3% del personal docent i educatiu ha secundat la vaga. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 76,1%. El CEIP Carolina Sala, un 38,1% del personal docent ha fet vaga i el 100% de l'alumnat ha acudit avui al centre. Passem al CEIP Rosalia Bondia. Un 40% del personal docent ha secundat la convocatòria de vaga este dimarts i pel que fa a l'alumnat, un 22% també ha donat suport al cos docent no acudint a classe. Per últim, l'Institut Elies Enric Valor, un 46,51% del professorat ha secundat la vaga el 7è dia de convocatòria.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I ara ens desplacem fins a la Marjal de Pegoliba. En este cas, pugem a la Muntanyeta Verda perquè ja sabeu que hi ha un assentament molt més important del que es pensava en un primer moment, segons permetia establir els resultats preliminars de l'actuació arqueològica duta a terme al novembre de 2025 per l'Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant, dirigit aquesta excavació pel catedràtic de Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Ignasi Grau Mira. Davant d'aquestes conclusions, l'Ajuntament de Pego ha decidit donar continuïtat a l'actuació iniciada a la Muntanyeta Verda. La intervenció arqueològica feta fins ara, impulsada per l'Associació Cultural Atzaila, va comptar amb el vistiplau de les conselleries de Patrimoni i Medi Ambient, a més de l'Ajuntament de Pego i la Universitat d'Alacant. Els treballs realitzats han determinat que la superfície del poblat de la Muntanyeta Verda duplica la resta de poblats de la zona i el converteixen en més antic i més gran del que en un principi es pensava. La rellevància de l'assentament ha dut a l'Ajuntament a sol·licitar una segona fase d'este projecte amb import de 48.380 euros a través del Pla Restaula de la Generalitat Valenciana, que té com a objecte finançar les actuacions que tinguin per finalitat, entre d'altres, actuacions arqueològiques i paleontològiques. Expressa l'alcalde que és de gran importància conèixer el nostre passat i per això considera que l'obligació del consistori és conservar-lo, reforçar-lo i divulgar-lo, sobretot perquè, recorda Enrique Moll, el jaciment de la Muntanyeta Verda suposa un pas fonamental per a poder comprendre els nostres orígens com a poble, ja que estem parlant dels vestigis més antics que remunten al segle VII abans de la nostra era i que canvien la història que fins fa poc sabíem del nostre territori. Afirma Moll que les troballes de la Muntanyeta Verda confirmen que les nostres terres van ser un punt estratègic i social molt abans de la fundació medieval de Pego i cal aprofundir en este punt. Així les coses, l'objectiu de la sol·licitud és donar continuïtat als treballs iniciats a este enclavament situat al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva i així continuar desxifrant tot el que va passar en l'època del ferro antic en aquest enclavament tan important del municipi. En la primera intervenció realitzada a finals de 2025 es van fer treballs de neteja superficial i d'identificació d'estructures arqueològiques d'especial importància. En la segona fase, la que s'ha sol·licitat ara, es pretén fer treballs de conservació preventiva, així com la posada en valor de l'enclavament de la Muntanyeta Verda, el jaciment de la qual ja es troba protegit en el catàleg del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. Així ho explica l'alcalde Enrique Moll.
2: El fet és que sabien que estava aquesta troballa en la Muntanyeta Verda, no sabien la importància que tenia realment des de l'arxiu municipal, i el fet és que sabia que existia, i degut a una iniciativa de l'associació Atzaila en la Universitat d'Alacant es va fer una primera excavació en la qual nosaltres hem col·laborat econòmicament en ella i han trobat que pues, realment és un valor que hauria que posar a la vista de la gent, també perquè està en un lloc localitzat, tancat, on l'accés de la massa social de la gent és complicat, i vam veure que així aquesta subvenció, els informes que teníem de la Universitat de la CAM ens dient que era interessant buscar financiació per a poder fer aquest tipus d'excavacions i és el que hem fet. Hem vist que hi ha una subvenció, hem parlat amb la universitat, ens hem presentat un projecte i anem a col·laborar amb ells per a trobar, tant en ells com en l'associació Atzaila, per a posar en valor el jaciment patrimonial que tenim ahir i que creiem que és important.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: I no deixem, com dèiem, el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, perquè allí fa uns minuts s'ha plantat al Salinar una morera blanca en homenatge a Félix Rodríguez de la Fuente. Serà el quart arbre que es planta en un espai natural protegit per reconèixer el naturalista, humanista, activista i referent públic arran de la sèrie documental El hombre y la tierra en Televisió Espanyola. El Arboreto 100 Félix és una iniciativa impulsada des de la revista de naturalesa El Cárabo, que té com a objectiu distribuir 100 espècies d'arbres de la flora ibèrica en 100 espais protegits de tota Espanya. Amb ells es formarà un jardí botànic dispers pel territori que podrà visualitzar-se en el seu conjunt amb una pàgina web com a homenatge viu al llegat de Rodríguez de la Fuente. Un jardí botànic que també servirà com a ferramenta per a fomentar el coneixement, el respecte i la conservació de la biodiversitat. L'homenatge, que va començar a finals d'abril a Girona i que avui continua al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, culminarà el 14 de març de 2028, coincidint amb el centenari del naixement de Félix Rodríguez de la Fuente, amb la col·locació d'una placa commemorativa junt amb cadascun dels arbres plantats en els distints espais naturals. I per què s'ha elegit ara el plantar a la Marjal de Pegoliba este arbre? Ho explica, en este cas, el director del Parc Natural, José Antonio Hernández.
1: La idea és que hi hagueren tres parcs naturals o tres parcs nacionals que siguin els pioners, no?, per a donar exemple. D'acord? Entonces, eren dos parcs nacionals, Archipiélago de Cabrera, Picos d'Europa i un parc natural en Girona que són aigües de temporada, d'acord? Què ocorreix? Que Vicente Urios, com saps, és el primer director conservador del Parc Natural, va tindre ocasió i ell va proposar que el Parc Natural de la Marjal podia ser el quart. Nosaltres no tenim ni medalla d'or, ni de plata, ni de bronze, però sí que tenim un diploma, no?, com els Jocs Olímpics. Llavors nosaltres som el quart d'esta primera, però tota la gent en un principi ho faran a partir de l'any 28.
0: La morera blanca que al Salinar recordarà el naturalista s'ha triat perquè està molt vinculada al territori i perquè també recorda a la seda, que era protagonista en un moment important a la Marjal de Pegoliba, com expliquen tant el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis Ferraz, i el director del Parc Natural que acabem d'escoltar, José Antonio Hernández.
2: Pues la morera se ha elegido porque es una especie muy característica en la Comunidad Valenciana y con muy arraigado el cultivo de la seda en la Comunidad Valenciana, y por eso se ha elegido esta especie para que cada especie pues simbolice la tierra donde se va a plantar cada especie.
1: De hecho, Cabanilles, cuando vingué a recorrer todo el territorio valenciano en 1790 o 93, ya hablaba así en pego de la seda, vull dir, Pego sobretot està molt unit a la seda. És un recordament, no?, que se va ocorrir a Vicente Urios, no?, del per què plantar una morera, com ho deia el director general.
0: Com hem dit, la morera blanca, que es troba al Salinar, recordarà el naturalista, i ha estat donada per l'Ajuntament de Pego. Per part de l'Ajuntament d'Oliva, corre a càrrec la placa commemorativa en la qual es podrà llegir en record a l'estimat naturalista en el centenari del seu naixement, Félix Rodríguez de la Fuente, 1928-2028. A més d'una frase del mateix Rodríguez de la Fuente a proposta de Vicente Urios, primer director que va tindre el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba. Bajo el cielo azul de la primavera, el agua mansa del gran marjal brilla como un espejo al que la brisa arranca reflejos cegadores que van a apagarse bajo las flotantes hojas de las ninfeas y nenúfares de la orilla. A l'acte ha assistit, com hem pogut escoltar, el director general de Medi Natural i Animal, Lluís Gomis, que és també president de la Junta Rectora del Parc Natural. En representació de l'Ajuntament de Pego ha estat present la regidora de Salut, Merche Volta. Per l'Ajuntament d'Oliva hi ha assistit el regidor de Medi Ambient, Enrique Parra. Així mateix ha estat present, com també hem pogut escoltar, el director del Parc Natural, José Antonio Hernández. We'll be right back.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Dijous Teatre afronta amb il·lusió el nou pas donat en la seva trajectòria que li ha permès constituir-se en associació cultural. Expressa la seva nova presidenta, Lola Sastre, que és un pas important, un pas que qualifica fins i tot de gegant per al grup perquè els permetrà continuar creixent. Això sí, deixa clar que ho faran sense deixar de costat allò que són un grup de teatre.
4: Ens fa molta il·lusió comunicar-vos que el grup de teatre Dijous Teatre, que pertany a l'Escola Municipal del Teatre de Pego, hem fet un pas important, de gegant, diria, per a nosaltres. I és que ens hem constituït oficialment com a Associació Cultural de Pego. Això no vol dir que ens deixem les classes en l'Escola de Teatre i seguim estudiant, treballant, assajant, baix la supervisió del nostre director César Monsonís.
0: El 2024 el grup viu una refundació amb l'arribada de gent nova que permet un creixement intern important i alhora obri el debat sobre la constitució del grup com a associació, és el que explica Xavi Aparici, secretari de la nova associació cultural.
5: Des de la refundació, que sempre hem estat parlant de constituir-nos com a associació. Encara no havíem trobat el moment i ha sigut una faena de mesos. Ens ha costat un poquet, però hem tirat avant i per fi pues, ja podem dir que hi ha una nova associació cultural al poble de Pego, que és Dijous Teatre.
0: L'Escola de Teatre de Pego compta amb més de 20 anys de vida, és el que recorda el seu professor César Monsonís, una trajectòria àmplia que ha permès la creació de distints grups al llarg del temps. El nivell de molta gent que forma part d'aquests grups és important i estan fent coses que no només són per a representar a Pego, sinó que també tenen la necessitat de volar.
6: L'Escola de Teatre de Pego pues, té més de 20 anys ja i bueno, en el seu moment més espectacular han hagut 5 grups de teatre, que era Dijous Teatre, era La Butaca, era Atrevist Teatre, era Tres si no res i era Farfugit, no? Perquè clar, pues, la gent se va apuntant en diferents èpoques, es fan grupets, els interessos moltes vegades no són els mateixos de les obres que volem fer i inclús quan hi ha molta gent doncs és més complicat fer una obra. Aleshores, l'escola és la mare, no? I ahir es forma la gent i es preparen coses i fent coses també. Però, afortunadament, doncs el nivell de molta gent doncs ja és molt important i estan fent coses que no sols són per representar-les en el poble, per la família, sinó també per anar pels pobles del voltant. En aquest sentit, l'associació era vital.
0: Vital també perquè permet a Dijous Teatre tindre un passet més en el seu camí cap a la independència, segons César Monsonís.
6: Ja permet a Dijous Teatre tindre un passet més en el seu camí d'independència, tindre poder facturar, el que permetrà que es pugui actuar pues, més en altres pobles. I bueno, jo crec que quan més associacions n'hi ha en una societat, més difícil és de manipular i és molt més bonic, no? I moltes més coses podem fer.
0: I així les coses actualment, Dijous Teatre està totalment establert, el que permet al grup mantindre la passió pel que fa entre bambalines i els escenaris i alhora seguir portant la cultura al nostre poble. I fer això, com apuntava el director de teatre, poder continuar omplint les sales d'allà on els criden, és el que també permet ser associació cultural i el que desitgen des de Dijous Teatre. A més, deixant el nom de Pego ben alta, declara Lola Sastre.
4: Això vol dir que estem legalment establert i dir-vos que treballarem en la mateixa passió i que volem seguir portant la cultura al nostre poble i, a més, omplir les sales dels llocs on es criden amb el nom de Pego.
0: Per a Dijous Teatre, esdevindre associació cultural significa l'inici d'una gran història d'amor i està convençuda Lola Sastre que esta serà llarga, marcada pel veredicte, això sí, del públic.
4: Petits que estem molt contents perquè trobem que és l'inici d'una gran història d'amor i que el públic és el que decidirà amb els seus aplaudiments i la llum dels focos a que seguim avant. Vos convidem a tots que vingueu a veure-nos quan estrenem alguna obra i que vos esperem. Gràcies a tots.

Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim les temperatures com a protagonistes perquè aquestes pugen i bastant respecte als dies anteriors. El cel estarà pràcticament ras tota la resta del dia, poden aparèixer intervals de núvols fins a mitja vesprada, però res més, i temperatures entre els 16 graus de mínima que hem tingut esta passada nit, i avui el termòmetre pot arribar fins als 30 graus de màxima a Pego. Pel que fa al vent, estarà encalmat esta vesprada nit. Per a demà dimecres tenim presència de boires durant tot el dia, tindrem el cel ras, però, com diem, eixes boires poden enterenyinar el cel. I respecte a les temperatures, doncs baixen un poc les màximes, però pugen les mínimes. Estaran entre els 18 graus de mínima i els 27 de màxima. El vent pràcticament durant tot el dia estarà encalmat. Per a dijous, la situació és de cel ras i temperatures entre els 17 i els 29 graus, amb un vent que bufarà de component est al voltant de 10 km per hora.

Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahí un dia més, avui també, dimarts 19 de maig, i com cada dia a aquestes hores desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Radio Pego, estem al teu costat.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Este juny, a l'Info Jove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'Infojo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'Infojo de Pego.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí
2: o sí?
4: Gobierno de España.
5: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'Infojo de Pego.
6: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
7: Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit, estem a Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando. Avui, músics clàssics europeus. Tema dimarts, 19 de maig del 2026. Set Fonts, himne a la Marina Alta.

Circuit de curses popular de la Marina Alta, resultats de la cursa de Jesús Pobre. Atletes arribats a meta, homes i dones, 859. Dones, 245 classificades. Primera, Isa Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 36 minuts 27 segons, sobre 10 quilòmetres. Segona, Eri Yonamine, sènior femení de la Societat Deportiva Kamikazes, 38 minuts, 1 segon. I tercera, Àngela Lorca de Laite, veterana A, Club Deportiu Alfa, 39 minuts, 24 segons. Homes, 614 classificats. Primer, Paco López Hortolà, sènior masculí del Irún Calp, 31 minuts, 16 segons. Segon, José García Barragán, veterà B, del Llebeig de Xàbia, 31 minuts 24 segons. I tercer, Robert Harrison, veterà B, del Llebeig de Xàbia, 31 minuts 59 segons. Dorsal 19 de Pego, 11 participants. Primera dona, Sara Ruoff, veterana A, 53 minuts 16 segons. I primer home, José Llobell Serrat, 35 minuts 35 segons. El dissabte que ve serà la cursa d'Ondara. I també dir que este divendres 22 de maig el Quintet de Metalls al Vent obrirà el segon festival de Pego Jazz a la Casa de Cultura a les 8 de la vesprada. I anem al tema que ens porta avui. El programa d'avui és com un atrevit resum dels grans compositors europeus: Shostakovich, Beethoven, Wagner, Mozart, Verdi, Tchaikovsky. El segon vals de Dmitri Shostakovich, aquest vals és protagonista de la pel·lícula El gato pardo i és ballat per Burt Lancaster i Claudia Cardinale. També participa en aquesta pel·lícula A l'any de l'on. Així que anem a oir el segon vals de Dmitri Shostakovich.

La sinfonia número 5 en do menor de Ludwig van Beethoven, opus 67, fou escrita entre 1804 i 1808. És una de les composicions més conegudes de la música clàssica i una de les sinfonies més tocades, i és considerada una de les pedres angulars de la música occidental. Representada per primera vegada al Teatre an der Wien de Viena en 1808, l'obra va aconseguir per primera vegada la seva prodigiosa reputació poc després. Eta Hoffmann va qualificar la sinfonia com una de les obres més importants de l'època. Com és típic de les sinfonies durant el període clàssic, la cinquena sinfonia de Beethoven té quatre moviments. Comença d'una forma molt característica, curt, curt, curt, llarg, de quatre notes. Així que ara anem a oïre de la sinfonia número 5, el tercer moviment, Scherzo Allegro, interpretat per la Sinfònica de Berlín i dirigida per Von Karajan. Sinfonia número 5.

La cavalcada de les Valquíries és el nom popular pel qual es coneix la peça introductòria a la primera escena del tercer i últim acte de la Valquíria, la segona òpera èpica de la tetralogia L'anell del Nibelung, composta per Richard Wagner. El tema principal de la cavalcada, el leitmotiv anomenat El passat de les Valquíries, va ser escrit pel compositor el 23 de juliol de 1851 i va acabar l'esborrany preliminar de la cavalcada en 1854. Com a part de la composició de l'òpera, l'orquestració de la qual va finalitzar completament per a finals del primer quadrimestre del 1856, justament amb el cor nupcial de Lohengrin. La cavalcada de les Valquíries era una de les peces més conegudes de Wagner. Ara interpretat per l'Orquestra Simfònica de Galícia, dirigida per Josep Pons, preludi la cavalcada de les Valquíries.

El rapte del Serrall és una composició dramàtica de to folclòric i popular amb diàlegs, cançons, entreactes, música de Mozart i llibret de Gottlieb Stephanie, adaptat d'altre llibret de Cristòfol Friedrich. Es va estrenar en Viena el 16 de juliol de 1728. Anem a oir, doncs, per la Real Orquestra Filarmònica de Viena, el rapte del Serrall.

Nabucco, de Verdi, es va estrenar a l'Escala el 9 de març de 1842 amb la soprano Giuseppina Strepone en el paper de Abigail. Strepone va esdevenir l'amant de Verdi i, passat molt de temps des de la mort de la seva primera esposa, l'any 1859 va casar-se amb ella. La vetllada va tenir un crescendo d'entusiasme, arribant a extrems delirants, al terme del va pensiero, quan tot el teatre es va aixecar de cop i, passats uns interminables minuts d'aplaudiment, es va concedir el bis. Anem a oir per l'Orquestra Sinfònica de Burgos i la Coral Federació Burgalesa, dirigides per Javier Castro Villamayor, Nabucco, va pensiero.

Caprici italià, opus 45, és una obra orquestral de Piotr Ilich Txaikovski. Va ser escrita a principis de 1880 i finalitzat a Moscou el 28 de desembre d'aquell mateix any. Txaikovski havia passat diverses setmanes de vacances a Itàlia entre 1879 i 1880, visitant els més bells llocs de la península. Va visitar Florència, Roma, Nàpols i Venècia, escollint una mica de cadascun d'aquests llocs. Va escriure en aquells dies a la seva amiga Nadeska von Meck com va quedar encantat amb aquells llocs on no hi havia ni pluja ni neu, estant en llocs mai somiats, la música, balls, festes i tot envoltant per un bell paisatge sempre il·luminat pel sol. Aquesta pàgina descriu la música, l'emoció, la calidesa de la gent, les vacances de Nadal. En aquesta brillant composició, amb una durada de 15 minuts, són diversos els temes populars del folclore italià exposats a una peça brillant. És l'homenatge que Txaikovski volia fer a un país on va ser rebut amb alegria i afecte. Amb aquesta última composició, Capricci italià, ens acomiadem fins al dimarts que ve. Pues anem a oir per l'Orquestra Simfònica de Galícia, dirigida esta vegada per Jesús López Cobos, Capricci italià.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
6: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
5: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
7: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
5: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
8: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
9: Què passa?
10: No,
9: no
10: pot ser.
9: No pot ser.
10: No pot ser.
8: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
11: Zero.
8: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Tu fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més des d'aquest racó de llibertat i paraules que és la ràdio pública de Pego. Benvinguts i benvingudes al capítol número 23 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i, com sempre, als comandaments d'aquesta nau i vigilant que cada detall del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. La setmana passada tancàvem el programa parlant amb el luthier Alfons Silen sobre com es construeix una llar a base de fusta, silenci i acords. Però avui el concepte de casa s'enxampla de la manera més bonica possible, perquè avui anem a parlar d'una llar que ha decidit obrir les seues portes de bat a bat per fer front a la tempesta més inesperada. Vivim en un món que sovint corre massa, un món que compta per milions i que, a vegades, ignora allò que és minoritari, allò que no cap en les estadístiques comunes. Però avui, a Entre Nosaltres, anem a posar llum sobre l'excepcionalitat. Anem a parlar de la força d'una xicoteta flama que ens és el cor de tota la Marina Alta i que s'ha estès per tota la comunitat valenciana. Avui vos volem contar la història de Luca. Ell és un veí de Dénia, un xiquet que té només 3 anys i que conviu amb la malaltia més rara del món, la síndrome IFAP-1, una condició genètica ultra rara, una mutació en el gen MBTPS2, que tot just afecta a una persona entre 1 milió de persones al planeta. Però lluny de tancar-se en la foscor o en la tristesa, la seva família, amb una dignitat que desborda, ha activat un exèrcit de solidaritat, una xarxa humana impulsada per l'associació Solidaris Puntes, que ha unit la música de Javi Fernández de Bombay, la dolçor dels pastissos de la geladeria Verdú de Dénia i el batec de tota la germanor fallera amb un únic objectiu, clar, financiar la ciència i la investigació a la Universitat de Múrcia. Per parlar d'aquest viatge de lluita, de somriures i d'amor incondicional, avui tenim el profund privilegi de connectar per Zoom amb les dues persones que millor cuiden d'aquest xicotet gran heroi. Avui estan, a Entre Nosaltres, els seus pares, Roberto Sánchez i Cristina Fornés.
0: Rie, llora. Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

Escoltant la història de Luca, un s'adona d'una veritat tan gran com la vida mateixa. La identitat d'un poble, el valor real d'una comarca o d'una festa com les falles, no es mesura pel soroll de la pólvora, pel monument més alt o per el benefici econòmic. Es mesura per la seva capacitat de cuidar, per la capacitat de no girar la cara quan un dels nostres, un xiquet de només 3 anys, es necessita. Avui hem après que la ciència no és un assumpte fred de laboratoris distants. La ciència, de vegades, comença en el gest solidari de Javi Fernández cedint la seva veu en cada porció del pastís més bo de la geladeria Verdú o en aquests 5 euros que un faller decideix donar a la web de solidaris.es per descarregar un himne. Ese xicotet granet d'arena és el que encén els microscopis de la Universitat de Múrcia per a buscar una cura. Luca té la malaltia més rara del món, sí, però gràcies a Roberto, a Cristina i a milers de persones anònimes té la sort més gran, un escut humà que no el va deixar caminar sol. La seva fragilitat s'ha convertit en la nostra major unió, perquè al cap i a la fi som nosaltres la flama que manté viva l'esperança d'aquest menut. Gràcies infinites a Vicent Morera per haver cuidat cada silenci i cada paraula des del control tècnic en el programa d'avui. A tots els que esteu a l'altre costat de l'altaveu, recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i sobretot no deixeu mai que ningú us mude la veu. Avui, amb el permís d'Antoñito Molina i de la família de Luca, us demano un favor més. Eixiu al carrer, mireu als ulls a la gent i intenteu deixar petjades boniques. Fins la setmana que ve.

0: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJo de Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJo de Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
5: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
6: Què passa?
7: No pot ser.
6: No pot ser.
7: No pot ser. No pot ser.
5: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Hi ha moments en la vida que són determinants i que marquen el futur no sols d'una persona, sinó també d'una nació, d'un poble i, per què no dir-ho, de tota la humanitat. Alguns d'aquests moments estan en el cap de l'ànima de tots nosaltres perquè venen acompanyats d'una frase lapidària: un xicotet pas per l'home i un gran pas per la humanitat, va dir Neil Armstrong al xafar la lluna. I no obstant es mou, va escriure Galileo en la paret d'una presó on es trobava captiu, abans d'afirmar que la Terra girava al voltant del Sol i no a l'inrevés, com es pensava. O com no recordar el «Soy tu padre», bueno, que va dir Vader al seu fill Lucas Skywalker poc abans de morir. Avui, des de quilòmetre zero, anem a viure un d'aquests moments històrics. Uns d'aquests moments que d'ací 200 anys s'estudiaran a les universitats. Som conscients que l'exclusiva que anem a desvelar avui pot portar-nos a situacions perilloses, mortals. Però cregueu-nos, estimada audiència, està en joc no sols la humanitat, sinó el món que coneixem. I qui tinga por a la mort, que no nasca. El que anem a exposar és fruit d'una investigació seriosa de fa anys. Una investigació plagada de perills, de moments d'incomprensió, de solitat, de solitud, de diarrees, de desesperança, on la determinació de tot l'equip ha estat vital i que ara ens ha deixat seqüeles pel que es resta de vida. Som conscients que possiblement este siga el nostre darrer programa i l'exiomo que no ho vulga, però el nostre darrer dia de vida també pot ser avui a este planeta com a humans. Tot va començar fa diverses temporades. A la secció de Montserrat entrevistàrem a una persona que havia estat abduïda per reptilianos.
1: Yes.
0: Aquell escalofriant succés, eixa escandalosa notícia, la presència d'extraterrestres entre nosaltres, va ser completament silenciada des dels grans mitjans de comunicació, però també des de l'Ajuntament de Pego, on un correu anònim ens advertia que no tornàrem a parlar mai més d'abduccions ni d'extraterrestres sota amenaça, i cite textualment, de tortures inhumanes.
2: Estic cagant, és veritat.
0: Si es tracta de tortures inhumanes, és perquè són tortures extraterrestres, va afirmar el Gamba mentre esclavava la seua pupila azul en mi pupila azul. Tot apuntava que habitants d'altra galàxia abduïen a humans i després tornaven a la Terra amb eixe cos, després d'haver-los xuplat l'ànima. Amb la seua nova personalitat pretenen potenciar els conflictes a tots els nivells: familiars, locals, nacionals, internacionals.
2: Això són els judíos.
0: Les primeres investigacions apuntaven als que els reptilianos habiten des de fa anys entre nosaltres. Montserrat va ser el primer de l'equip de quilòmetre zero en trobar extraterrestres entre nosaltres. Al parèixer, a Madrid ja són majoria.
1: Sí.
0: I ocupen càrrecs importants, amb gran poder i amb capacitat de manipular fils i fills de puta. La brillant investigació de Montserrat no va passar desapercebuda pel poder reptiliano, que ràpidament manejar els fils per a prejubilar-lo. En un a un, prejubilar a un dels millors enginyers europeus de la història de la humanitat.
1: Sí.
0: Pensaven els reptilianos que la falta de treball l'enfonsaria en la demència i la depressió, sense saber que ja venia d'allí, res més lluny de la realitat. Però el seu moviment es va permetre conèixer una de les característiques per diferenciar a l'humà del reptiliano, la seva addicció a la feina, al poder, al vull més. El senyor major va centrar la investigació en el nostre passat històric.
1: Sí.
0: I estem en condicions d'afirmar que el pasiego va ser reptiliano des de la setmana de Neisser.
1: Sí.
0: És un dels casos de més precocitat que es coneix.
1: Exclusiva.
0: Per la seva banda, Sauro va indagar entre el món musical la presència de reptilianos i els resultats de la seva investigació són alarmants. Siguent l'autotune i el reggaeton, l'estil preferit per reptilianos.
2: Així no mos va.
0: Morató va descobrir la llista de les cançons més escoltades per reptilianos. En tercer lloc, sombra aquí, sombra allí, maquillate, maquillate.
2: Sí, quin mal humor.
0: En segon lloc, cada vez que me ves cruzo la pared, quieres ir tras de mí.
2: Crisis nerviosa.
0: I en primer lloc, l'himne nacional. Chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta. Mentrestant, jo no vaig fer res. El perill de convertir-nos en reptilianos durant la investigació era molt elevat. I per això, un de nosaltres devia mantindre l'essència humana verge per poder detectar alguna possible adopció entre els membres de l'equip. I sí, apego a l'Ajuntament i als reptilianos. Potser ara ja són sabedors del que estem dient per la ràdio.
1: Sí.
0: I no tinguem molt de temps per fer pública la llista de reptilianos del nostre poble. Potser aquestes siguen les nostres darreres paraules com a humans. A tots els que ens heu estimat, gràcies. I a tots els que ens heu, i a tots els que ens haveu maltractat, mala diarrea, agafeu que vos isquen callos en les mans de tant estirar la cadena del vàter. Anem a dir la llista de pegolins reptilianos. En la primer, és la següent. El primer nom, l'alcalde...
2: L'han perdut.

0: Bona nit, estimada audiència de Radio Pego. Estem en el programa Zizi 206, per a tots aquells que no sabeu roman, estem en el camí.
1: Si ja sabeu llatí, si sou romano, eh?
0: Bueno, jo sé, jo
2: no,
0: que...
2: No, roman, roman. Nosaltres no parlem llatí, parlem romà.
0: Sí.
3: M'ha borronat la editorial d'avui, eh?
0: Sí, t'ha...
3: Sí. Avui es troba que serà un programa de confidències i està...
2: Sí, anem a obrir-nos en canal.
0: Sí, sí, exactament.
1: La història no és el que està escrit, és el que té que passar avui.
0: És el que té que passar. A partir d'avui, nosaltres ja ho hem llançat.
1: Sí.
0: Sí, d'ací, i estem veient-ho. Hem investigat, i, per exemple, Netanyahu, reptiliano des de fa més de 50 anys.
2: Però, a més, clar, és l'exemple clar d'un reptiliano. No, per favor, si algú dius, com són els reptilianos? Mira,
0: mira,
2: ho escolta detallant.
1: És que tots això reptilianos són jovens.
0: Sí, sí.
3: Si entrem vosaltres, ara parlant de reptilianos, no li trobeu a Ayuso un paregut en aquella de la sèrie V que es papava les rates?
2: La que menjava les rates, però sabe, físicament potser té un algo.
3: No, que li diuen Diana, no li trobeu.
2: Tenen aire, físicament, la veritat. El que passa que el que ens es veu clarament que no és reptiliana és el nivell, per el nivell mental.
0: No, no, ahí estàs, si els reptilianos el que volen és el poder i...
2: Però són listos.
0: Home, sí.
2: I entonces no entra.
0: Listos,
2: no,
0: listos.
2: La retrasar no entra ahí.
0: Listos, vull dir, listos.
2: Sí, sí, sí, listos perquè...
0: Treballar 14 hores al dia des de listos...
2: A la reptiliana, ahí estan manant. O sigui, bobos no són.
0: Lo que volen, no, bobos no són. No, lo que volen els reptilianos és tindre poder i ser cosa,
2: una altra
0: i guanyar diners.
2: També donem el cas de que n'hi ha un reptiliano que, o varios que... dirigeixen a la retrasada, Ayuso.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però Ayuso no entra, la tenen com a... Com a
3: gent més jove, recomanem que busquen, investiguen sobre una sèrie mítica que es diu V.
0: V.
3: Perquè, però això era espectacular. Obríem la boca com si fos un busó de... Bueno, correus.
2: Si la rata era gorda, tenien com la boca per podien. No?
0: Tots l'haveu vist, V, tots l'haveu vist.
2: A veure, quan vam fer V, s'hauria vist dos canals.
0: Sí, sí.
2: Tonses.
0: Que recordo jo el traje roget que portaven,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. Era
0: marcant.
2: Era bàsicament precís per part-la, perquè vull dir, una a la primera, la segona, però la gràcia va ser lo de la rata.
0: Sí.
2: Lo de la rata va marcar...
3: Un antes i un després,
2: quan va haver anys i anys que ahir la imatge del
0: papeo de la rata.
2: La picaeta de la rata que es va pegar.
0: Eren els leggings rojos, perquè portaven leggings rojos, i la rata.
1: Depèn la rata conforme siga, eh?
2: Sí, però...
0: No, vale, no, tu, vostè...
1: Jo no, el senyor, jo bueno, viscú...
2: Però la imatge de la rata
0: és precisament... Avui és l'aniversari del senyor major.
2: Avui és l'aniversari... Oh, yes. Bueno, a veure, el tercer aniversari, el tercer o quart aniversari. Sí, ell pega la volta al marcador ja diverses voltes.
0: Exactament.
2: Ara entonces, tècnicament, el tercer té 3.000.000... I pico, 60 i pico anys.
0: 60...
1: Depèn, a veure, l'aniversari
2: sí, pot ser
1: de diverses maneres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Gregoriano, Juliano, depèn. Jo he passat totes aquestes èpoques i...
2: A veure, resumim-ho. Adán i Eva es van separar perquè l'home major va aparèixer per allí. O sigui,
3: a mi m'importa poc, a mi em va convidar a morrar el dissabte i amb la bufa i Gregoriano, Juliano...
2: Tu també, poc materialista, no?
0: Sí, sí, veus, és que està molt de temps en Madrid i
2: sí.
0: Que no siga reptiliano
2: la
0: ja
2: matèria, matèria reptiliano,
1: eh? No és per res, però m'encanta cançons i tot, però bueno, això són exclusives que el meu avui desvela.
0: Avui parlarem d'aixement d'història
1: perquè el 19 de maig han nascut un muntó, però a tot no l'han cantat.
0: No.
1: Però això ja veurem.
3: Avui hi ha cosa, avui hi ha tema.
1: Avui hi ha tema. I...
0: Pues bueno,
1: jo ja sabem, no sume, jo ja reste.
0: Ja sabem que hi ha una sèrie de cançons que no estan fetes per humans.
1: Sí.
2: També és veritat que les cançons que es dic no demostren massa nivell, els reptilianos, eh?
0: Clar.
2: Perquè, a veure, el que m'has amollat, les tres que m'has amollat...
0: És que els reptilianos el que pretenen era la destrucció del planeta.
2: Pues a començar per la música.
0: Claro,
2: o sea,
0: no,
2: és evident que...
0: Porten diversos temes.
2: Han de començar, o sigui, la
0: el
2: música...
0: El teatre en pego que no està fent, saps? Vull dir, te porten...
1: D'això parlarem, perquè ara estan fent cine a la biblioteca i d'això parlarem també, eh?
2: Dubte molt jo que l'alcalde sigui reptiliano. Sí, perquè deu de ser un poc amarguet. No crec que jo... Que...
1: Amarguiliano.
2: Sí, sí, la cosa és que reptiliano me'l deien agarrar, ara vull que no vull, però jo ben dit, vol tornem. Saps? Igual, igual ell no, igual és un no, repudiat.
0: Ells agarren gent normal i es canvien la personalitat i quan tornen al planeta és la seva figura, però ja diuen coses que abans no diuen.
2: Però, bueno, també és com tot, suposa que entraran dins d'ells i claro, investigaran el que és el cervell. Claro. Tu saps la immensitat del cervell de Riquet, o sigui, el cap que té, vull dir, les coses, sí, les coses sí, que és gran, igual no han arribat a tocar-lo tot. Són ventatges dels cabeçons que tenim.
1: Bueno, pues avui és el Santoral, és Sant Urbano, Sant Ivo, Santa Bernarda.
0: Sant Urbano és el de la policia local, el sant de la policia local.
1: Això ho desvelarem després.
0: Hauria de ser, bueno, però pues, entonces, lo que anem a desvelar ara és la primera cançó. Sí.
1: Com t'ho ha deixat, com t'ho ha deixat, de professional, de professional, de professional.
0: Això és impressionant.
2: Aneu d'un regolo que pa què. Vale, muy bien, anem a sentir a Hot Chip. Qui són Hot Chip?
1: Pues, un chip calent.
0: Pareix d'entrada, i perdona que t'ho diga, un paquet de gusanitos.
2: Clar, jo sabia, o sigui, algun tipus de papes, no?
0: Gusanito caliente.
2: Papes picants, no cal dir. No, la veritat és que és un grupet de british, o sigui, anglès.
1: I british, això m'agrada molt.
2: És british, no, jo és que són british ho posen british allà. I el que més m'ha agradat és, quan t'han tratat a pillar un poc més d'info, a veure què dia, són un grup d'indietrònica, okay. O sigui, yeah. I a veure, jo no ho he sentit mai, o sigui, té de ser, quan emparelles una música indie, en música electrònica, el fill es dirà indietrònico.
0: Jo,
2: no sé realment si, no crec que existisca, però està ahí. Està
0: jo
2: posava...
0: pensava que era una malaltia, com el que te diu, soc celíaco, soc indició.
2: La malaltia, Ayuso, no vull comentar, Ayuso ara té rotllo en Tenochtitlan, entonces... Bé, anem a sentir una cançoneta que es diu Ready for the Floor, és del tercer àlbum d'este grupet. Si vos dic la veritat és que jo físicament no tenia massa constància com eren, i mirant, buscant un poc d'info d'ells i tot el rotllo, he vist fotos d'ells i bé, aparentment pareix una bandeta que es van fer bullying en l'escola a tots.
0: Què dius?
2: A tots, segura, i inclús n'hi ha uno que aixes se les van portar, aixes se van portar un grapat perquè es veus molt, o sigui, família desestructurada, troba que ho tenen tot, família desestructurada, saps, pocs ingressos,
1: sol nostre, ja.
2: És increïble, jo dic, és precís, la veritat és que la musiqueta que fan, indie electrònica, ja, bé, és varieta i no està mal, però l'aspecte és pa morlos, tio. Bueno, tots vosaltres, Hot Chip, en la cançó Ready for the Floor.
1: Tira't un back.

0: Bueno, y después de ver esta grandísima banda de Joaos de Mus Extremo, ¿sabes qué es lo que parecen?
1: Jo entenc que fer en bullying, vull dir, no compartís, no
0: Sí.
1: compartís, però ho entenc.
0: Hi ha que dir que César Apé ha fet una intensiva investigació, es ha
1: Sí,
0: buscat, es ha mirat i diu sí, a quasi tots. I a un no se les van portar, però redones.
1: és que no ho entenc.
0: Però la veritat és
1: No,
0: que
1: però està bé,
0: la cançó... Sí,
1: quin és el missatge que donem? Que inclús
0: se pone a salir del
1: quan més
0: bullying.
1: putejat estàs de la vida, pots
0: Pots
1: ser
0: crear
1: creatiu,
0: algo.
1: pots
0: Sí,
1: ser creatiu.
0: la veritat és que se pone a salir del bullying,
1: Que
0: tio.
1: siga, se puede salir del bullying, que siga un garabato.
2: Pot ser que avui en dia encara es facin bullying.
1: Sí.
0: Pot ser, a veure, jo pense, sí, la veritat és que pense que els concerts d'ells estaran tocant ells, tots d'esquena a ells, per no mirar-los, perquè el que es gira és pujar a l'escenari i
2: Sí, sense violència.
0: Jo penso
1: que... Jo
0: que...
1: sí que crec que el productor anirà passant per darrere i tap, pegar-los,
0: Jo trobo que
1: pegar-los
0: sí,
1: mans
0: tio, però és que es convida a pegar-los, tio, la veritat, jo no soc gens... Però...
2: Bueno, un programa solidari com el nostre, pues, pot
0: sí,
2: fer aquestes cançons.
0: Es donem ahí...
3: Estem dient que aquesta gent fa concerts?
0: Sí, no, això, i s'atreveix a...
1: Tenen tres discos,
0: i grava, no? I grava, no, tenen sis discos.
1: De veritat
0: Sí,
1: que estan mirant jo ahí i hi ha molt d'informació d'ells, eh? Vull dir
0: Són ahí... Però és un concert, pensem que serà ells tocant, tots d'esquena, per no mirar-los, i el que et gira per algo, pues, se para a córrer, pujar a l'escenari i es arrear dos carxots. Hòstia, carxola, molt per l'oblidu.
3: És una d'aquestes menjadores de cap. Vaig al gosset.
0: Ahí, pues, indietrònica.
3: El gosset que em posaven als cotxes de la gent que
1: anàvem
0: a Que no és xula la paraula ni res, indietrònica. M'encanta, sí.
1: Aquests gossets, per què han desaparegut?
0: De vin gossets indietrònics.
1: No, no, els gossets dels cotxes que manejava el cap, això ja no n'hi ha, això, n'hi ha
0: jo,
1: models que...
0: Jo sí que sé per què és.
1: Per què és
0: Perquè,
1: això?
0: O sigui, ara la gent té molta menys paciència.
1: Sí.
0: I aquests gossets van morir a base d'hòsties.
1: Sí.
0: Algú que manejant el cap i manejant el cap ja va amb
2: bolera. Molta malaltia cervical.
1: Mira tu que mal en ara, perquè això en els
3: a
1: anys
3: veure,
1: 80
3: hi ha,
1: era...
3: Hi ha un tema tècnic, és que l'espai reservat per aquests gossets, igual que per la flamenca o l'Elvis que es manejava
1: exacte.
3: El cotxe, ara està substituït per aquestes pantalles en les que tens el GPS
1: i que només tenen un dit,
3: hi ha que reivindicar el salpicadero, un espai
1: exacte
3: per totes aquestes coses.
1: Per les fotos de papà no corres, saps?
3: Sí.
0: A veure, les coses, clar, aquests gossets estan anant a la bandeja i darrere.
1: De darrere. Alguns
0: anaven
1: davant.
0: Sí.
1: Alguns també anaven davant.
0: Davant, pocs. Davant, els que van per davant, l'Elvis.
1: Depèn de la raça.
0: Aquell Elvis que veixis, recordeu que hi ha Elvis que veixis, que es posava, aquest sí que es posava davant.
2: El darrere del gosset és perquè allà anava.
1: Depèn de la raça, anaven davant o darrere.
3: Si deixem una crida als fabricants de cotxes que volem un espai per fabricar...
1: I els reivindicats de televisions que volem també que la televisió es pugui posar de nou la fallera, el bou, el torero, el pardal dissecat, el teulaí dissecat...
0: No n'hi ha espai, no n'hi ha espai.
1: La copa que va guanyar ton pare jugant a
0: escotos... Són tan fines les teles que no pots parlar res damunt la tele.
3: La pantalla plana ha despedit a molta gent.
1: Molta gent.
0: S'ha perdut, s'ha perdut.
1: A la tele, nosaltres de Benimassot, estaven les copes que mon pare havia guanyat jugant a escotos. Des de que tenim teleplana ningú més ha tornat a jugar un campionat.
0: Per què? Si no pots exhibir?
1: Si no
0: després no va exhibir el trofeu.
1: Per què vas a fer això?
2: Això van canviar per esquadros de Bengual, diplomes i
1: sí,
2: tal.
1: Sí, tot això i ja és una altra cosa.
2: Però bueno, hem passat per damunt de la cançó perquè m'ha paregut esplèndida, m'entén? I...
0: A veure, perquè era més interessant parlar d'ells que de la cançó.
1: Sí.
0: La cançó està bé, molt bé, vale? Però el que interessava era els indietrònics estos que...
2: Pues ja. Són les 9:30 del dia.
1: Música de tac-tac-tac.
2: O les 7:30 del matí del dia 24.
1: 24.
3: Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac.
1: Anem,
3: Vicent,
1: posa
3: el que toca
1: avui. Ostres, sorpresa, rere sorpresa. Buena fuente ja.
0: El de Sant Sebastià ve un fire. Mira la mare encantant-li a la meva major. Sí, senyor.
1: Aborronat.
0: Estic posant-me.
1: Aborronat.
0: Mira. Que jo sàpiga, sol és a Kennedy i a tu, eh?
2: Bueno, això compta bé.
3: Això és un doble motiu. A part, és que Marilyn des de la seva tomba pues, està cantant el senyor major.
0: Sí, li va cantar en directe, que ja estava allí el senyor
3: major. El Happy Birthday, que ja per, només per això ja val la pena. Però tot bé perquè tal dia com avui pues, va passar això. La senyora Marilyn li va cantar, tot i que no era el seu aniversari.
2: Ojo, ojo, exclusiva.
3: El president Kennedy complia anys 10 dies després, el 29 de maig.
1: Ostres, això sí que és exclusiva.
3: Però bueno,
2: és que aquest dia estava llogit.
1: És que no parem, no parem.
3: El cas és que quan me veu que la Marilyn i ell estaven enrotllats...
0: Sí, algo tenia. Diu,
2: bueno, jo no, què era dir?
3: Portem 3 mesos de relació, això es diuen les males llengües. Avui és un programa cotilleo, vale? La mostra sí, és un programa cotilleo.
2: Sí, sí.
3: I bueno, portaven 3 mesos i en aquest viatge el Partit Demòcrata li organitzava al Kennedy pues, un aniversari avançat i no anava a anar la dona de Kennedy. Entonces,
0: home,
3: la Marilyn va aprofitar, diu, esta és la meua, perquè diu que les males llengües el president Kennedy li va dir a la Marilyn que estava loco per ella, però que en la puta vida seria primera dama. Vale? Això li ho va dir. Però ella anava a RQR i diu, pues jo m'he fet en este, i va veure l'oportunitat de que, com anava soles, en un sopar organitzat pel Partit Demòcrata, que van anar 15.000 persones, pues, presentar-se allí
2: estava lloc.
3: I fer la performance que va fer.
0: Sí, clar, per supost.
3: Entonces, pues allí, ella estava gravant en aquest moment una pel·lícula que es diu... que l'atrapé.
0: La bala que dura l'esquina.
3: Something's Got a Gift, que es va traduir a Espanya en que
2: a la cabina.
3: Algo
0: salvaje.
3: Quan menos te ho esperes, va traduir
2: Salta la llebre.
3: La pel·lícula, no és de les millors, les més famoses d'ella. I la xica va fer mans i mànigues per a que la deixaren anar del rodatge a esta convenció. Bueno, al final ho va aconseguir i total, que la xica es presenta allí en un modelet de gasa en seda color beige, que quasi era com si anara en conill.
2: Això ho vaig vendre a la botiga de mon pare.
3: Perquè la botiga de mon pare adornat en unes quantes 2.500 incrustacions de cristal perquè fera un poc de brillo, cosides a mà,
2: de patxarell.
3: Anava, total, que entre el coloret i tot això anava, en teoria, la imatge que donava considerava totalment en conill. Era super senyit, de fet, li'l va entendre, quan li'l vam posar, per tancar-lo, el va entendre que cosir una volta posat, o sigui, que no es tancava, doncs la Marilyn, que no era precisament una persona plana, pues, vamos, es veia protegidament tot.
0: Pues, i, era veia tenyit, bien,
3: I era tan senyit que va preferir posar-se sense roba interior.
0: Clar, no cabia.
3: Encara pues, portava més morbo al tema. ¿Vale? Entonces, ella se'n va així, allí, en aquest traje, allà va ser un desficaci. I...
0: Pues no li pegui patalló poc pront a la Jacqueline esta Kennedy. Si m'amaneix la Marilyn en eixa tessitura, no li pegui mala patalla, li pegui jo a la Jacqueline Kennedy.
3: Pues, la Marilyn es presenta allí, en este trajet, i li canta el que li canta, i allà va ser, pues, no res, pues, jo suposo que la Jacqueline li digui pegar hòstia al Kennedy durant setmanes, però això és el que va passar. I el trajet este, pues, evidentment, no es va tirar al carrer, el cas és que, per donar-vos un dato, en el 1999 es va vendre en subhasta a la sala Christie's per 1,26 milions de dòlars a un financer
0: ben pagats.
3: Que el va conservar fins que es va morir el 2013. O sigui, que estava el que anava olorava.
2: No, que clar,
3: no portava l'olor interior, però alguna oloreta encara deuria quedar.
2: Ojo,
3: I, bueno, pues esta és la historieta del Happy Birthday, Mr. President, dedicat també al senyor Major.
2: Que me la va cantar a mi. Perquè he complit el 29, jo el 10.
1: Tu vas estar allí, perquè
2: jo vaig estar allí. Si a la taula, 24.
1: La història diu que Marilyn li va cantar a...
2: Això diu la història.
1: No, però la realitat no anava a cantar-li a...
0: Què va ser, 10 dies després, li va cantar a l'home major.
2: Jo estava a la taula 24.
1: Va estar contratat, per exemple, perquè...
2: Sí, sí, jo estava a la taula 24, a l'assiento número 7, de cara, m'entens?
1: De cara és caríssima.
2: Sí, de cara és caríssima, però jo estava un poc així. Perquè no estava al centre, clar. Sí. Centre no es veia res. Si tu tenies que col·locar-te un poc així, no, estava a la part esquerra, que és el meu, i altres llum, jo ho veia.
1: Molt bé.
2: Lo vaig sentir
1: i... Me va encantar ell i los panchos, no? També.
2: Em va mirar, te'n recordes? Bueno, jo vaig a contar...
1: No, jo no me'n recordo perquè jo no estava, jo no havia nascut.
2: Vaig a contar la cosa los panchos, ara que ho has dit tu, claro, perquè...
1: També van estar ahí, no?
2: Perquè això quasi va ser... Era el segle XX, eh?
1: Però vols que entrem en la teva secció o vols comptar així ara?
2: No, jo amb la secció vull no portar res perquè fer feina tot el dia, entens? Bufant i bufant i bufant, tenia prou feina, no?
1: Eres la... Claro, i tu no eres reptiliano.
2: No, no, jo sóc juliano i gregoriano.
1: Bueno, bueno.
2: Els panxos, aquests panxos, n'hi ha tres panxos, que són els que comencen, que no sé com es diuen, els mexicans i tal. Però quan la fórmula dels panxos funciona...
1: Van incidir altres panxos, també.
2: Quan tu anaves pel món, tu trobaves l'actuació dels panxos.
1: Sí.
2: I eren tres que anaven vestits igual que els panxos. Vale, jo no sé si s'havien mort aquells o no, perquè això
1: no,
2: estic
1: crec
2: parlant...
1: Crec que n'hi havia un conflicte de diversos grups de panxos.
2: No ho sé. Estic parlant de l'any 90-91.
0: Doncs una convenció de panxos que es diria anar a panxar.
2: No, jo no sé si havien agarrat...
1: I panxo què vol dir?
2: Panxo? Els panxos.
0: Home, quan estàs panxo, estàs panxo.
2: De gordo?
0: No, panxo. Espaterrat.
2: Sí, estan panxo, no sé, estan...
0: Sí, no panxo, sé, tranquil, no, tranquilo.
2: Montserrat ho buscarem.
1: Bueno, ara mira, perquè, claro, moltes voltes pa descriure la gent sud-americana...
0: Home, diem panxitos.
2: Sancho Panza.
0: No, es diem panxitos, però panxitos no sé... Però
1: panxo,
3: sí, panxo té la imatge, d'estar... assaonat, tranquil i...
0: El tema és que ha quedat amb panxos, s'ha quedat ample.
1: Panxos, vale.
2: Els tranquils. Els tranquils.
3: S'ha quedat, això que diu, s'ha quedat amb panxo.
0: També està el panxo de verano azul.
1: Sí, que era el també. Mejor de...
2: Que era el més tranquil.
1: Era el, no, el panxo de... Ells eren el drogata.
0: Ah, hi havia drogata de verano azul?
1: Sí, sí, sí. Ells eren el drogata.
0: A verano azul
2: hi havia drogata. No, en xiquets.
1: Home, no, no, n'hi havia un, el que era del poble. És que venia de fora, no, però el que era del poble...
3: Sí. El panxo va morir d'una sobredosi.
1: Sí.
2: Això va ser, però ja no actuava.
1: Ja li, ja, el va enganxar el personatge.
0: Ah, ja, sí. Ja, jo li veia alguna cosa, però sí. No ho sabia. No sabia.
2: Bueno, el que està contant-vos.
0: Mira tu.
2: L'any 90...
0: Allà, aquí,
2: sí. Que era el 90 o el 91. Jo amanesc a Hong Kong.
1: Uh-huh.
2: M'entens? Això és una cosa
0: real. Loco. Un amanecer
2: cosa. I allí n'hi havia uns...
1: Es pareix de Hong Kong, una nit em vas escapar a la Xupio i l'endemà...
2: No, em vas escapar tot el dit. I és que mos volien vendre la mercancia, sí. Que era un barco d'ais, que no em van portar un barco, però em van portar a Europa, d'ais, i mos porten de querer per allà, i mos porten a una sala d'aixes que actuaven d'aixes bones i tal, sí. Com si fos el Lido de París i coses d'aixes, no? Sí. I allà seran els panxos. I jo li dic, els que venien amb mi, no és un xiste, era un holandès i un francès, dic, buah, no és un xiste, però així.
1: Dic, és un francès i un de Pego que se'n va enamorar els panxos a Hong Kong.
2: No, jo no vaig anar a veure l'os, no, però no, els vaig veure allà.
1: El xiste comença així, i ara...
2: I no vull recordar mal, però podria ser que per casa en algun caixó tinguera algun, com es diu això?
0: Un flyer?
2: Una postal firmada per ells i tot. Però no tenien res que veure en els panxos originals.
1: Eren els altres panxos.
2: Eren tots finets.
1: El de Hacendado.
2: Però cantant igual.
1: No, sí, canten i no saps qui són.
2: I les persones van explicar que havien agarrat el copyright i tal. Que
0: era,
2: era
0: una franquícia.
2: Era una franquícia.
1: L'Hacendado de Pancho, els panxos, els que estaven ahí.
2: I bé, m'has començat de Marilyn, m'ha acabat en els panxos.
3: Com collons han passat de Marilyn a...
0: Ei, doncs perquè Marilyn és important, però els panxos, amore.
2: Però els panxos d'aquest dia de Marilyn no estaven.
1: No, són dos... Tu mos has contat dos dies de febrer de també.
2: El dia de Marilyn
1: va ser... Marilyn i el dia de
2: va ser important perquè tu dona compte que sí. Va ser per mi

0: deixar de ploure, ja faltarien un o dos milions, ja és perquè deixar de ploure...
1: De fet, a tu a la platja no t'agrada, no, no, no se te veu. Dic, molt.
2: La setmana passada, perquè teníem un altre, un convidat, no va donar temps a contar una cosa, que la cosa que teníem preparada, i és que n'hi ha un llibre, sí, un investigador de l'edat mitjana, que és capaç de datar en dies i hores quin dia vas començar el diluvi i quin dia es va acabar.
0: Sí.
3: Ai, mare, bona droga, eh? Bona droga.
2: Sí, sí, sí.
3: Bon camell.
0: Bueno, a veure, com no queda molt de la meva secció, jo ara tinc unes quantes reivindicacions.
1: Sí, molt bé.
0: Del programa, vull dir, queden 20 minuts i m'ho estic parlant de cançó, deixen de reestructurar.
1: Home, igual no, igual la pròxima...
0: Tu ja t'has queixat del teatre, vale? Ara estan fent, pareix que fan cinema, quan n'hi ha cap posa per fer el cinema, el fan a la Biblioteca Municipal, que no em pareix gens mal.
3: Mentre en facin.
0: Però ara ve l'època d'exàmens, de les persones que estan a València estudiant, també de les persones que estan acabant l'institut per presentar-se a la
1: BAU,
0: o com es diu això. I resulta ser que la biblioteca ha canviat l'horari. I entonces això és una cosa que jo volia dir així. Bueno, les persones volen estudiar. El que no pot ser és tancar a la 1, tornar a obrir a les 5, tancar a les 8, busqueu una altra persona, mantingueu la biblioteca oberta, que la gent vol anar i passar el dia allà i estar estudiant.
3: Per lo menos estos dos mesos.
0: Que és el que ha passat sempre.
1: En Oliva, que jo estic donant classes de teatre a la biblioteca d'Oliva, és el lloc on assagem, i per la vespre s'està tancat i ara està oberta tot el...
0: Pues així a Pego no passa això.
1: Precisament per la BAU. I el que va és una persona no va ni un funcionari, va uno de protecció civil.
0: Algú té que ser, que tingui obert.
1: Perquè és que van... O sigui, no n'hi ha servici de t'agarrar un llibre i t'acabar amb el llibre. N'hi ha un servici
0: van allí estudiant i ja està. En un lloc tranquil, es reuneixen els que tinguin que reunir i tal. Entonces, pues, com és, això és una queixa...
3: És de sentit comú. La veritat és que...
0: És una queixa que m'han dit, pues jo la repetisc.
3: Estos dos mesos sí que es tindria que tindre en compte d'això.
1: Bueno, i no té per què ser un funcionari, pot ser una persona que contraten per tots els mesos o...
0: A mi em pareix molt bé que els dos o tres funcionaris que n'hi haguen allí tinguin que fer el seu horari, claro, i tot no pot ser, però, escolta, claro, el policia pot anar, pot obrir, imagina que n'hi haurà càmera i tal, o els xiquets no tenen per què estar a casa si volen anar allí. Bueno, així n'ha sigut quasi sempre. I una cosa, i després ja lo dels gossets, això ja toco...
1: L'arrepato.
3: Els què?
0: Els gossets que van per ahir, avui acabem de veure un, soltet i tal, això no pot ser, ple de mines. A veure, o es comenceu a posar denúncies ja, o és que tinguen gossos, tio, pues, em sap mal, però n'hi ha que replegar-ho.
1: Jo tinc gos i n'hi ha que replegar-ho.
0: N'hi ha que replegar-ho.
3: Una ordenança que permetis que el que vega que no replegui la merda, jo sé.
0: En alguns països,
3: que puguis pegar-li a una persona o algo.
0: No, en alguns països, per exemple, intenten que el gos, intenten, perquè a vegades no pot ser, que ho faci baix al carrer, el que és la cera, el bordillo, baix del bordillo, però el que pot ser és que tu vagis pel mig de la cera i te ho trobes allí.
3: No, en realitat...
0: Hi ha dones que van en carrets.
3: A veure si...
0: Dones en xiquets.
3: Si la gent ho arreplega, és el mateix. Ho fa, ho arreplega i ja està.
0: Pareix ser que no, perquè està ple de mines, per dir.
3: Però bé, al final també és com tot. En quatre que no repleguen, ja canta.
0: I bé, la meva secció del segle XXI, pues, ha arribat a ser...
3: A veure, hi ha un fund de gossos. I la veritat és que pels gossos que n'hi ha per allà i tot el rotllo, no n'hi ha mai. Però en quatre que no ho facin...
0: Però gossos sols no n'hi ha.
3: No, però
0: gent
3: que van a passejar n'hi ha molts. I
1: molta gent, mentre els quals m'incluís, traguem els gossos per fora. Perquè un dels...
2: Sincerament, Salvador, per la població que té Pego i la quantitat de gossos que hi haurà, a mi em pareix un volum de mines
3: si tots els gossos que n'hi ha a Pego ningú ho arreplegara, veuries el que es tindria quantitat de merda per
2: la gent. A mi m'ha cridat l'atenció l'altre dia, pues, anant per l'empresa del senyor Major, baixes carrer Mar i vas per la travessera de la plaça de la Constitució, però eixe trosset, no sé si és perquè...
3: Sí, perquè no el veuen i es fa...
2: Perquè no... Bueno, ahir n'hi havia, però almenys dos o tres, així quasi en sèrie, una darrere altra.
3: Pues sí, això al final...
0: I una altra cosa, si tu el teu gos ha fet el que tinga que fer i tu ho has replegat, tira-ho a la papelera. No ho tires a la

0: Toca d'un arbre, vale, perquè es queda la bolseta allí i això no es té que desintegrar. I exemple, al depòsit d'Schoner, allà al cementeri, si passeu a n'hi ha un arbre, que si no té 40 bolsetes, no en té cap.
1: Fotre.
2: Estan cremant-lo a base de bono.
0: No, a més, que això no és. Tira-ho a la papelera, te ho
2: Sí,
0: emportes
2: no
0: davant
2: té,
0: del
2: no
0: passeu
2: té.
0: i ho tires.
2: No té
0: No,
2: massa
0: no ho
2: sentit.
0: tires d'ahir.
2: No té massa sentit.
0: Pel
1: Bueno,
0: terreny també
1: anem
0: n'hi ha.
1: per tot el poble. Vinga.
0: Però
2: Vinga,
0: bueno, està així arribat.
2: una volta que ja m'ho queixa prou.
0: Sí, posa una
1: No,
0: cançó.
2: Ets raó, ets
1: no.
2: raó.
1: Mai més que...
2: Calla, que sí, que això. Bueno, anem a sentir ara, per despertar el poble, una cosa més mogudet. No són desestructurats, pareixen prou centrats els homes. Anem a sentir a Editors, banda british també, i sentirem una cançó que és del segon àlbum, del 2007, va ser el segon àlbum, i que es diu Bones. Entre vosaltres, Editors.

0: Hola. Buongiorno, Pego. Què tal? A veure, anem a parlar en Sant Sebastià dels Reis, perquè m'interessa molt la...
1: Són les 8 menys 10, són les 8 menys 10 del matí, del dissabte.
2: No, està bé, està m'agrada. Per despertar el poble m'ha agradat.
0: I jo la veritat és, ja al final ja vaig pillant-vos a poquet a poquet, tardar 7 anys general, però poquet a poquet vaig pillant-vos i jo ja sé, quan agarra una cançó dic, esta avui Montse sí.
3: Sí, no, no, jo...
2: És que a mi el tema de fusió indi-pakistaní...
0: Però, espera, no, però t'enganyes. I lo que és millorar com a persona des de que... sents esta varietat i lo que t'has obert...
2: Sobretot des de que m'ha jubilat a millorar com a persona, buf...
0: No me jodes, ja m'ho imagino, tio. Això sí que m'ho... Que... Però bé, la veritat és que...
3: Este grup se'n marca dins...
2: M'has fet la propaganda ja per la cartel.
0: Estàs ja posat, este... eh? Estàs posat.
1: Però a setmana.
3: Este grup se'n marca...
2: El de 20 euros.
0: No.
3: Se
0: va convidar.
1: Sí,
3: este grup se'n marca dins de lo que és el post-punk revival. O sea, que... I que abraça...
0: Pues, grups... perdona que te diga... Mira que em toca a mi els collons, això.
1: Pot ser que sigui
0: però una, si tu mires, busques info d'ells, una de les coses que el posa
3: és el que ha fet.
0: És...
3: fan?
0: Por revival, no sé exactament les paraules ara, però ho acabes de veure, no? Re cabron. Ja diria jo, toca-te... A veure, qui va inventar Wikipedia? Qui va inventar Wikipedia?
1: Per la volta que s'ha fet una crònica.
3: Que... Pot revival, jo no ho he sentit.
0: Per favor, jo tampoc, però com ho ha dit jo...
3: Aquestes paraules juntes...
0: Pues mira que indi... Com era indio de trònica, ja era...
1: Post-punk revival.
0: Com me l'has pegat, jo dic, aquesta persona la va acertar, fa una volta en la vida que la certa, ho acabava de dir, no pots fiar-te de ningú.
3: Però estem informant a la gent.
2: Ha quedat espectacular.
0: Ha quedat espectacular, ja, però a mi, mira, ha sigut subidoni per això.
3: La culpa és teua, perquè tu ara has desvelat que jo no tinc ni puta idea. Mentre que quan jo ho he dit, la gent que està escoltant-lo i que no sap que jo no tinc ni puta idea, diu, hòstia, que nivellasso així.
1: Sí.
0: Trobes que diu això, sí.
1: Home, ni de la sopa tu també, perquè tu l'has posat.
0: No, però a veure, la història de la gent es pensa que n'hi ha...
2: El que diu Monsoni és, si tu no dius res, és un concepte patentable igual que indoelectrònic.
0: Però ha tingut 4 segons...
2: És patentable igual.
0: Ha tingut 4 segons d'alegria que dic, esta persona estem portant-lo al sol. I nada, estava pegant-se el xuletó.
3: No, poquet.
1: Home, tots miren el xuletó.
0: Subidón y bajón.
3: Però bueno, ja sé que això no és passo doble.
1: Exacte. Que bé ha pogut ser, o haver-ho pogut dir.
0: Bé, en vista de que això va complicant-se, jo trobo que devien de votar-nos.
1: No, la veritat és que quan t'has començat pareixia que foren aixos de la tuna, en guitarra, però dic, no, bueno, no serà.
3: No ho he dit jo, eh?
1: Tu vols quedar bé, no? Ja no vols dir res més. Bueno, doncs mos queden 7 minuts... Què podem contar?
3: Anem a fer les paraules i donar... Jo, per exemple, tinc paraules i frases. Avui tinc
1: una frase.
3: Tinc una frase. Tinc una paraula que no sé si l'han dita, és... crec que sí.
0: Sí.
3: Melic.
0: Sí.
3: Jo,
0: bueno,
3: Melic em sona que l'han dit, no? Melic m'agrada.
1: Clar.
2: L'han dita.
1: Home, si no l'han dita, fa matar-me.
3: Entonces, controlava que l'han dita, he buscat... El que m'ha vingut al cap és una frase que a mi em diuen de menut els meus tíos i la mare, que ara ja fa molt de temps que no l'ha sentida. I és... Ese va fet un Sant Llàcer.
1: Ah, sí, home, el dió verba.
3: Ese va fet un Sant Llàcer.
1: Sant Llàcer.
3: Sí, Sant Llàcer.
0: Fet tabac,
3: anava fet tabac.
1: Que era un sant, de la meva època, Sant Llàcer.
3: Era un sant que...
1: Sí, de la meva època, Sant Llàcer. Vestia molt mal.
0: Tu sí, de marxaner, no sé.
3: No estava fet tabac.
1: Estava Sant Llàcer i Sant Llàcer.
2: Sapigueu, la gent jove que era Sant Llàcer és un màrtir cristià que el van matar, el van cosir a fletxaes.
1: Sí.
2: I entonces quan tu estàs fet tabaco i... Pues,
3: has tingut un accident...
1: Ahir es va inventar el tiro con arco en les fletxades.
3: A este, el van fer un... El van, bueno,
1: pues, un sallar, eh? Un sallar, el van fer sant i tot. Van fer sant.
3: I això, pues, a voltes, quan tu no...
1: Però avui és Sant Urbano, no Sant Llàcer.
3: No, és diferent. El Sant Llàcer, el que passa que ja no es diu, perquè entre que s'ha perdut... per molt de...
1: Des que vingui la dutxa s'ha acabat Sant Llàcer.
3: Els xistes cristians, per exemple, ara jo que faig monòlegs ja no es compte, perquè ja n'hi ha molta gent que no...
1: Mira, algo que s'estila és no ser evangelista, ¿vale?
3: Sí, entonces, sí, això sí.
1: D'això tenim que fer un programa especial.
0: Tenim que fer un programa especial sobre els evangelistes.
1: Trobo que d'ici dues setmanes n'hi ha un evento gran a Madrid.
2: Pues jo vaig.
1: I anem a enviar a Montserrat.
0: Sí, infiltra.
3: Sí, senyor, enviarem des de Montserrat, des de quilòmetre zero...
1: d'evangelista, d'evangelio, llibre,
0: i vos dic, contint dos paraules, una, l'han dit sobre la marxa, que és carxot,
1: que pot ser l'han dit també,
3: que ve de carxofo,
0: no, ve de és un calbot,
3: ai,
0: però un carxot és, no sé quina diferència,
1: no l'han dit,
0: perquè
3: carxot és
0: bona, i l'altre és
3: carxot, però el carxot tenia potència, eh?
0: El carxot, sí, el carxot és una bascollà que t'arreguen
3: sinó... sí, el carxot,
2: guarda les paraules, no les gastes totes, guarda-les,
0: guarda, vale, pues, com ja dic carxot,
3: carxot, vale, és molt bona, eh?
0: Canviaré l'altre que tenia per un estàndard, flujo.
1: Caixa,
3: és vale. Necessària,
1: don Vicente, què tenim per ahí?
3: O sea,
1: no se oye, no se oye,
3: és necessari.
0: Bona nit. Flujo està xula,
1: sí.
4: Què tal, com esteu?
1: Molt bé, ai, però no molt bé, Vicent. Fa una hora que me lo aguantes.
4: Un programa especial, eh? Vull ser de programa especial.
3: Ja m'ha fet rentinyar.
4: Enhorabona, César, per l'editorial de...
3: Sí, gràcies.
1: No l'entesa ni ell, però tot...
0: Eixa pregunta que mos fa, després d'una hora d'aguantar, mos fa, com esteu? A mi sempre em vola que ja consigui capa d'arribar, hola, com esteu?
3: No, però forma part de...
0: supernatural.
3: Per què tenim que preguntar com estem al principi? N'hi ha que preguntar com estem al final. Això és...
0: Com ho porteu?
1: Clar, un poc d'educació està parlant Vicent.
3: Com estàs? Com estàs?
1: Un poc d'educació...
2: Si venies de tabaco, ja...
0: Si venies de tabaco,
4: A veure, des de la web, Jordi ha dit llençol.
3: Home!
0: Però... I era hora que t'ho curraris un poquet, que estàs un poc abandonat.
3: Molt normal, home.
0: Molt xula, molt xula. Jordi, ànimo.
1: No han dit mai.
3: Està llençol, cobertor, manta, i manta...
1: Coixí.
3: Bajonera, coixí, tot això està...
1: Borra.
3: Això ja ho hem dit tot, saps? Vull dir, tot el que... Cortines.
0: Ha tingut un...
3: Tauleta de nit, tot.
0: Ha tingut un poc de crisi l'home. Ara que hi volia llençol i estàs tirant-ho per terra...
3: No estic tirant-ho per
0: terra. Està xulíssima, Jordi, molt bé. Superbien.
2: Pues jo en tinc... Jo vaig a dir, no una paraula, sinó un concepte que la, sí, que l'acaba, l'ha dit el senyor major de Xina i ha passat desapercebuda.
1: Ja, no,
0: són molts anys.
2: Que és anar de querer.
3: Ai, que bonica.
2: Anar de querer.
3: Anar de querer, sí que és.
2: I la... això,
3: sí que és...
0: Anar de querer és bonica.
3: És bonica.
0: És una expressió molt bonica.
3: Anar de querer.
0: Que avui molta gent...
1: Perquè és anar, tornar no. Tornar no ho sabem.
3: Tornar de querer...
1: Vicent, antes de que vos acabi el temps, tu què tens?
4: La meva és empelt.
3: Empelt.
1: A l'època.
3: A l'època. Sabeu que n'hi ha que empeltar els arbres de la mateixa espècie. Vull dir, no empelt és un cítric en un arbre lenyós.
1: A la va, per favor.
0: De com llevar-li la màgia
1: al... Això que, no, que no quede gravat. Però mira, també té altres connotacions. Dient, aquesta persona està empeltada. Això sí, vol dir una altra cosa.
3: Sí, sí.
1: I després ja, de lo que he dit Jordi, pues jo m'ho ha posat el pelo, jo diré llençolà. Que era quan...
0: Esteu que sent així, eh?
1: Dormien tot el llençol, llençolà.
3: Una llençolà era una festa de pijamas?
1: No, una festa de llençols. No sé. Se'l va inventar romàs que anaven al llençol.
3: Pensava que era de la teva joventut, de la gent de Pego.
1: Sí, però de l'època romana. De l'època romana. Llençol, quan anaven llençols.
3: Pegolins romanos.
1: Sí, n'hi havia de Tergal, el llençol pot ser de Tergal o de lo que sigui. Bueno, Vicent, on anem? Tira'm la carrera, home.
3: Sí, sí.
1: Bueno, bona nit. Gràcies a tots per els meus... Tots els que m'han felicitat. Gràcies.
0: 3 milions 60...
1: I a Marilyn no l'heu pogut dir, però ja l'ho vaig llevar.
3: Adéu.
5: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: Obrim l'espai de psicologia a casa i anem a parlar amb la psicòloga Marian Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui anem a parlar del benefici de l'addicte. És que dit així queda un poc raro.
1: Sí, la veritat és que quan abans m'has preguntat de què anem a parlar, sí, te m'has quedat mirant dient...
0: No té... El benefici de l'addicte.
1: És un poc paradoxal.
0: Clar, si te pares a pensar, dius... Què benefici pot tindre un addicte?
1: Bueno, i això en part és la resposta del motiu de per què les persones continuen sent addictes.
0: Perquè tens un resultat immediat.
1: Entre altres coses. Això passa sobretot inicialment, és a dir, quan una persona comença a tindre la conducta addictiva, per exemple, no? Si parlem de cocaïna, una persona comença a consumir cocaïna i té un subidón.
0: Sí.
1: Vale? Que això és l'efecte, no?, de la substància en el teu cos, en el teu cervell, i fa que tu generes, no?, com més energia, no?, és com que... Per això, el subidón, no?, que diuen. Vale. Què passa? Que arriba un moment que la persona, si continua consumint i comença a ser una cosa més habitual i de més, la persona ja no busca tant aquest subidón perquè no el aconsegueix.
0: Uh-huh.
1: Vale. Què passa? La pregunta és, llavors, per què continues?
0: Claro, què, no?, busques?
1: Què busques?
0: O sea, tu busques la mateixa sensació que tingueres al principi.
1: Clar, inicialment... cada vegada veus més o consumixes més, no? Per exemple, jo soc una persona que jo no bec res en absolut, no bec alcohol, no bec cervesa, no bec vi, no bec res. Sí, jo sí que és de
0: res... I quan vas als puestos, què demanes?
1: Jo un estí.
0: Un estí?
1: Sí.
0: No, és que aquestes coses a mi m'interessen.
1: Sí, sí, me demano un estí.
0: En sèrio, perquè a vegades dic, no vull beure res d'alcohol, què demanes?
1: A més, és que soc una persona que no m'agrada el gas, és a dir, jo de xicoteta...
0: Ai, és que a mi m'encanta el gas.
1: Clar, de xicoteta ni la Coca-Cola, vull dir, jo era la rareta. Jo anava al McDonald's, no tenia molt de sentit, perquè no m'agrada les creïlles, no m'agrada la Coca-Cola, no anava al McDonald's.
0: Ai.
1: Sí, jo era la rareta de la classe, ni se sentit. Bueno, la qüestió... Sí que me prenc un martini molt de tant en tant, allò que tens, pues, no sé, tens un dinar, o tens, sí, una boda, o tens el que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Un extra.
1: Un extra. Bueno, jo me prenco un martini i no m'alce de la cadira perquè a mi m'afecta el martini, ¿vale? Això què significa? Jo no tinc tolerància. Tolerància vol dir el meu cos no està habituat a aquesta substància, con lo qual m'afecta moltíssim. Quan una persona comença a beure més de l'habitual o comença a tindre la dinàmica, imagina't una cervesa al dia, la cervesa no afecta, aparentment no afecta, ¿vale? Si després capacitat de reacció en realitat sí que afecta, però bueno, sembla, tens la sensació que no t'afecta, ¿vale? Llavors te'n prens dos. Mm-hmm. Al temps, si tu necessites sentir-te, no?, com més, més desinhibit, te'n prens tres. ¿Vale? Això perquè és una cosa que es diu tolerància, és a dir, cada vegada necessite més per a obtindre el mateix efecte. ¿Vale?
0: Mal.
1: Què passa? Que arriba un moment que ixe subidón o ixe efecte que nosaltres busquem en qualsevol conducta addictiva, arriba un moment que ja no me dona ixe efecte. Però el bajón és pitjor. És a dir, t'has d'imaginar que hi ha com una línia que quan jo inicialment jo consumís puja aquesta línia, ¿vale?, fa com un tobogán cap a dalt i després aquesta línia baixa, ¿vale? O sigui, aquest subidón baixa. Arriba un moment que la persona ja no està buscant aquest subidón, sinó que és el bajón més de lo normal. ¿Vale?
0: Sí.
1: Què succeeix? Que quan jo arribo a aquest punt, és a dir, quan hi ha aquesta inversió, quan ja és com que canvia, no?, la direcció, la persona ja no busca tant aquest subidón, sinó que busca alliberar-me d'aquest malestar. ¿Vale? Per què? Perquè arriba un moment que jo ja consumís per llevar-me un malestar. ¿Vale? Com que me falta algo. ¿Vale? Com que busque la calma d'alguna manera, i d'aquesta manera és consumint. ¿Vale?
0: Quan... Això és un poc la pescadilla que se morde
1: totalment,
0: la cola.
1: Totalment, claro. Claro, per a jo alliberar-me d'aquest malestar, consumisc.
0: Claro.
1: ¿Vale?
0: I tornes a tindre el subidón i el
1: claro,
0: baixó.
1: Normalment, quan ja estem parlant d'una persona ja addicta, és a dir, quan ja estem clavats en aquesta dependència, normalment la persona al final te diu que consumís sol, que consumís un dimarts a les 4 de la tarda en casa sense...
0: Sí, que no t'he trellat.
1: No t'he trellat.
0: No t'he trellat de ninguna de les maneres, però bueno.
1: Exacte, però t'he trellat en el sentit de, ostres, com hem canviat de xim de festa, me faig quatre ratlles de coca i és per donar-me aquest subidón i tinc d'aquesta energia, ¿vale? Com passem d'ahir a acabar sol en ma casa a les 4 de la tarda d'un dimecres, ¿vale?
0: Vale.
1: Sí, entenem això, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Inicialment les persones consumixen per un motiu, o sea,
0: sí, perquè
1: me donen
0: algo,
1: exacte, els porros, no? Què te donen els porros inicialment? Pues rises, no? No? Pues això, estar en els amics i unes rises i demés, vale? Ja, però i què fa la persona que és les 9 de la nit i necessita ese porro per anar-se'n a dormir?
0: Mm-hmm.
1: Vale. Ja he dit un benefici, per anar-me'n a dormir.
0: Sí.
1: Ja necessite ese porro per anar-me'n a dormir.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Quan parlem de que l'addicte consumís i té un benefici, és perquè l'addicte utilitza aquesta conducta activa per a algo. Vale? Mm-hmm. Anem a buscar ese algo. Les persones, per exemple, tu tens un dia de bajón, vale? Sí. I les persones que no tenen problemes d'addiccions, doncs ixe bajón com el gestionem? Doncs a lo millor te vas a pegar una volta, te fas un bany con sales, fas meditació, quedes una amiga a fer-te un cafè, vull dir, nosaltres tenim, dic nosaltres, no? La població que no té problema d'addiccions, tenim formes de gestionar, veritat? Què fa un addicte? Un addicte refugia precisament
0: en l'addicció,
1: en la conducta addictiva. ¿Vale? Quan jo estic molt avorrida o estic molt enfadada, ho gestione de X manera. Un addicte què fa?
0: Igual.
1: Igual. ¿Vale? És a dir, al final, en la vida de l'addicte, soluciona, entre cometes, per favor, ¿vale? No m'esteu mirant, però...
0: Està fent cometes.
1: Estic fent cometes en els dits. L'addicte ho soluciona mitjançant la conducta addictiva.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? És a dir, l'ansietat que li produeix el gestionar el seu dia a dia i el malestar emocional de no, precisament de no consumir, com ho palia? Fent la conducta addictiva. ¿Vale? És a dir, hi ha un benefici. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Però, d'altra banda, si parlem d'un familiar que té una persona addicta, també hi ha un cert benefici. Dius, hòstia, com pot ser que m'estigues dient que la parella té un benefici? Vale. Hi ha una cosa que es diu codependència, que és quan la meva parella té un problema d'addicció i jo me convertís en la salvadora d'aquesta persona, d'aquesta parella. Vale? Llavors, mi raó de ser és ajudar a la meva parella. Llavors, jo tinc com un rol.
0: Uh-huh.
1: Vale? Aquesta persona es convertís com el meu eje de la meva vida. ¿Vale? Això es diu codependència. Què passa? Que en realitat a aquesta persona és fort el que vaig a dir, però a aquesta persona no li va bé que aquesta persona es cure. Per què dic això? Perquè si la meva parella es cura i deixa de ser addicte, el meu funcionament quin és ara?
0: Claro. Mm.
1: Quin és el meu rol? Quan ja no me necessites, quan jo no te salve. ¿Vale?
0: Dices, passes a un segon plano.
1: Passes a un segon plano.
0: Ja no eres important.
1: És fort el que estic dient, eh?
0: Sí, però és de veres.
1: Però és veritat.
0: Sí, sí.
1: És veritat, vale? Si no parlem d'addicció, si parlem d'una depressió,
0: mm-hmm.
1: Una persona quan està depressiva, que està en casa, depressió de largo recorrido, vale?
0: Sí, sí.
1: Al final també hi ha un cert benefici, que és les persones me cuiden, les persones me mimen, les persones fan per mi X coses. Si jo deixo estar deprimida...
0: Això és un xantatge emocional, en tota sí. regla.
1: Conscient o no, eh? Ojo, no estic dient
0: no,
1: que de
0: no,
1: forma
0: ja, ja.
1: maquiavèlica
0: sí, sí,
1: digues
0: però...
1: vaig a fer este pla. No, no estic dient això, vale?
0: Sí, però...
1: Però té sentit.
0: Sí.
1: Té molt de sentit el que estic dient, vale? Llavors, és superimportant quan treballem en persones, acompanyem en persones en un problema d'addicció, és esbrinar què hi ha darrere de l'addicció, és a dir, quin benefici positiu n'hi ha, vale? I la gent es sorprèn, diu, com que benefici positiu? No té cap de benefici, jo. Sí que n'hi ha, perquè és un dels motius del per què te mantens aquí. Val? Llavors, si jo t'ajude a trobar aquest benefici i t'ensenya una alternativa per a pal·liar aquest benefici, l'addicció no té tant de protagonisme en la teva vida, no?
0: Uh-huh.
1: Si parlem d'aquesta parella que jo t'he dit, la codependència, jo he d'ensenyar a aquesta persona a ser interdependent. És a dir, jo no puc salvar a ningú, jo no puc tindre un paper de salvadora cap a la meva parella. Vale? És tòxica, la relació és tòxica.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? Perquè una relació sana no funciona salvant a l'altre.
0: No.
1: Vale? Què opines?
0: No, és que això té tela, eh? Això dona per a més d'un programa.
1: I tant, que dona per a més d'un programa.
0: Entonces, jo pregunto, en els llocs on va la gent a recuperar-se de les addiccions treballant sí. d'esta manera, m'imagino, no?
1: Claro.

0: Además, yo es que estaba pensando y yo digo, mira, a mí me encanta comprar. Me encanta.
1: Pues di varias veces.
0: Que sí, ¿eh? Es que me encanta comprar. Pero en cara que no siga, pero a mí me encanta. Tú a mí me envíes y me dices, cómprame tal, y yo soy feliz. Yo soy feliz. Entonces, yo sí recuerdo que en alguna ocasión ya fa temps, això que dius, te sents mal i què fas? Jo dic, vas a comprarme algo. Per a sentir-me millor.
1: Però això és una cosa però, puntual.
0: Exacto, sí, és puntual, evidentment.
1: Claro, una
0: però te sents millor, realment te sents millor i xerrate que te l'estàs comprant.
1: Després, sí, jo no te
0: ja,
1: dic que no.
0: Després ja no, eh?
1: Claro, claro, efectivamente.
0: Claro,
1: efectivament.
0: Que també és un enganyabobos, que dic jo, però bueno.
1: Però al igual que tu dius això, jo te puc dir, pues mira, a mi estic un poc aixina trista i tal, i m'agarro un tros de xocolate. Vale, no, però això sóc una addicta al menjar.
0: Ja. Yeah.
1: Vale. Fixa't, una addicta a la compra és una no disfruta de la compra.
0: Ah, jo sí, jo sí.
1: És com el
0: menys
1: sexe.
0: Mal, no sóc addicta.
1: No disfrutes del sexe, encara que... Dic. Vale, això ho hem parlat moltes
0: sí,
1: vegades.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: L'addicta al sexe no disfruta del sexe. Vale? Ho fa per a pal·liar la seva ansietat.
0: Això se veu molt en la pel·lícula...
1: Sí, de Marc...
0: bueno...
1: No, qui me dius tu?
0: Les edades de Lulú.
1: Ah, ostres! Ho fa molts anys que la vaig veure i saber viure.
0: Sí, pues jo trobo que això
1: mira,
0: se veu
1: veure,
0: molt ahí.
1: Des d'una visió...
0: En les edades de Lulú.
1: La tornaré a veure per una visió psicològica.
0: Sí.
1: Lo que m'estaves preguntant, quan una persona entra a un centre, a una comunitat terapèutica... sí, primer, quan, sobretot de substància química, el que fem és dependència física, és a dir, el que fem és desintoxicar el teu cos, ¿vale? I després la dependència psicològica, això que vol dir, entre altres coses, ensenyar a la persona a ferramentes, habilitats per a tindre una vida saludable, ¿no? I que la decisió de no vull que esta conducta addictiva en la meva vida, ¿vale? Siga una decisió ferma, d'acord? Quan uno deixa una addicció no és deixar només una addicció, o sea, no és deixar de consumir i ja està, té que veure en un món, té que veure en unes persones, deixar de veure persones,
0: yeah.
1: Té que veure en uns hàbits, té yeah. Que veure en uns llocs, té que veure moltes coses, has
0: sí.
1: De prendre moltes decisions, has de separar-te de moltes coses, i hi ha un dol, deixar separacions.
0: Has de canviar.
1: Clar, o sea, no és deixar la substància i ja està, pues com quan uno separa en una relació de parella, no, uno no es separa i simplement ja està, no. Hi ha una família, hi ha uns amics, hi ha uns béns, hi ha... Vull dir, no és tan fàcil, ¿vale?
0: No,
1: pues
0: no.
1: Una addicció és el mateix, vull dir, no és tan fàcil. Si el meu amic de tota la vida consumís, ostres, has de decidir que aquesta persona, almenys durant una bona temporada, ha d'allunyar-se de tu, no? És veritat, perds moltes coses, però guanyes molt. ¿Vale? I què és
0: sí.
1: Guanyar molt? Qui eres tu sense aquesta addicció? ¿Vale? Perquè això és un altre temón. ¿Vale? Les persones, moltes persones... no saben mirar-se a l'espí, no saben identificar qui soc sense aquesta addicció. ¿Vale?
0: Yeah.
1: Jo sempre faig la broma, jo soc exfumadora de tabac, jo vaig fumar durant 12 anys, des de 16 als 28, i la majoria de les meves fotos és que no cigarro en la mà. ¿Vale? Ríete, però és veritat.
0: No.
1: És veritat. Estic,
0: saps per què m'he ric?
1: Estic aixina. No me vegeu, però estic en els dits cap a dalt.
0: Ah, llavors si s'enfada perquè ho dic, però m'he ric perquè mon pare ha fumat molt en esta vida. Molt. I jo recordo que a vegades li diuen papà, és que no tenemos ni una foto sin un cigarro.
1: En la mano o en la boca. Però és que és veritat. Vull dir, però és que jo m'identificava en un cigarro en la mà.
0: Sí.
1: Vull dir, jo, una imatge meua era en un cigarro en la mà. En els dits, entre els dits, vale?
0: I per què se fuma, per exemple?
1: A veure,
0: quin benefici t'aporta el fumar?
1: És una addicció, com a tal.
0: Sí, però quin
1: mira,
0: és el benefici d'aquesta addicció?
1: El benefici de fumar, vale, és compartir. Compartir vull dir el típic cervesa en el cigarro,
0: sí.
1: Cafè, cigarro, vale? És el, aparentment, relaxar-te, encara que no és real. Això és un mite, també, perquè el tabac t'altera, no te relaxa. El que passa que els fumadors... pensem, no? Tenim la creença de que un cigarro me relaja.
0: Sí.
1: No és veritat, però és la creença que tenim, ¿vale? I després és pura addicció i avorriment. ¿Vale? és veritat, estic avorrit, me fumo un cigarro. I perquè no sabem gestionar l'avorriment. I després el tabac el tenim...
0: I com a companyia, no?
1: I com a companyia, correcte.
0: També, sí.
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
1: I després el tenim molt associat. Jo recorde, jo en aquell moment jo treballava en les Torres de Serrano, allà en València. Llavors, jo eixia de casa, jo visc en Corbera, jo anava al Cira al tren, ¿vale? Llavors, ixe trajecte, cigarro.
0: Uh-huh.
1: En l'estació del tren, esperant el tren, cigarro. Quan baixava a l'estació de València, cigarro. Quan arribava a fer el cafè a la feina, cigarro. Vull dir, estava molt associat a punts
0: sí.
1: Diaris. I
0: sí,
1: donava
0: sí,
1: igual
0: sí.
1: Si feia 5 minuts que mitja hora que te l'acabaves de fumar.
0: Sí.
1: ¿Vale? Estava superassociat. ¿Vale? I apareix una addicció.

0: Sí, és una addicció molt potent. O sigui, el tabaco i l'alcohol és legal, però són molt potents,
1: Sí,
0: ¿vale?
1: sí, sí, sí.
0: Perquè te dones compte, l'alcohol és l'única substància que el síndrome d'abstinència te pot matar. És que ni l'heroïna, el síndrome d'abstinència, te pot matar.
1: El síndrome
0: Sí,
1: d'abstinència.
0: és molt bèstia. Hi ha
1: Sí.
0: una cosa que es diu delirium tremens, ¿vale? Que
1: Sí.
0: és quan una persona ja té un grau brutal de dependència física, sobretot. La típica persona que quan pel matí s'alça li tremolen les mans,
1: Sí.
0: ¿vale? I fins que no se pren algo d'alcohol no es calma. I la persona, si no es medica i no va a un hospital a desintoxicar-se, es pot morir. O sigui, el col·lapso pot arribar a la mort. I és l'única substància en síndrome d'abstinència. L'heroïna és molt escandalosa,
1: Sí.
0: ¿vale? Però uno no es mor de síndrome d'abstinència. ¿Vale?
1: Vaya, no sabía yo lo de
0: Sí.
1: el
0: Hi ha
1: síndrome
0: una pel·lícula,
1: d'abstinència.
0: Living Las Vegas, de
1: Sí,
0: Nicolas Cage, ¿vale?
1: clar.
0: Es veu molt els temblors, es veu molt la, síndrome, o sea, la dependència física que té. I és alcohol, ¿eh? És alcohol.
1: Sí, yo lo de tremolar per l'alcohol sí
0: Sí.
1: que, pero lo de la que fuera.
0: Delirium tremens es diu.
1: Sí.
0: Sí.
1: Madre mía.
0: És un món, això. A mi em
1: Això és un
0: fascina.
1: món,
0: Em
1: sí.
0: fascina. Em fascina el poder acompanyar a una persona, no? A poder eixir d'eixe laberint o no, que nosaltres diguem, no?
1: Clar, que necessita una persona per a dir ja, o sea, el clic ese per a dir
0: Hi ha una pel·lícula, no sé si te'n recordes, es diu Días de vino y rosas, és dels anys 60, de Matt
1: sí,
0: Damon, en blanc
1: sí,
0: i negre.
1: sí, sí, sí, sí.
0: És una pel·lícula que actualment serviria perquè és de l'alcohol i és, o sigui, és el mateix, ¿vale? Tenim el mateix problema. Però hi ha un moment, ell és comercial i ell bueno, veu, clar, veu a tutiplén com si... ¿vale? I hi ha un moment que va per carrer i es queda mirant en un escaparat i es veu reflexat i ahí fa un clic. I és brutal perquè es veu molt bé en aquesta pel·lícula, no? I aquest clic de, ostres, què estic fent en la meva vida, ¿vale? Les persones necessitem aquest clic, ¿vale? I necessitem un per a què ho puc fer. ¿Vale? Jo ho dic com que és la decisió, ¿vale? Has de prendre aquesta decisió, ¿vale? Jo recordo quan fumava, jo tenia pues, 28 anys, no? I vaig començar a tindre pensaments de jo no vull que arribar als 40 fumant, jo no vull ser una mama fumant, ¿vale? És a dir, jo vaig començar a tindre aquest tipus de pensaments, ¿vale? Entonces, en el procés d'un addicte, una persona ha de començar a tindre la ment de continuar consumint, continuar fent la conducta addictiva, però hi ha algo que no funciona. Hi ha algo que no està bé, ¿vale? És quan te dones compte que me comença a plantejar vull deixar de fer-ho i hi ha algo dins de tu que t'impulsa a fer-ho, ¿vale? O si parlem de l'alcohol, el típic que te diu no, jo en una i me'n vaig a casa i no és capaç de deixar una i anar-se'n a casa, ¿vale? Llavors, necessitem un clic. Hi ha una frase d'algo així que diu qui toca fondo, ¿vale? Tu decidixes quin és el teu fondo.
1: Claro, porque los fondos
0: Què
1: cada uno
0: és fondo? Claro, tu
1: está.
0: pots tocar molt, molt fondo, pots acabar en el carrer en vivir.
1: Sí.
0: Vull dir, podem acabar molt més a fons, ¿vale? Tu decidixes quin és aquest punt, ¿vale? Llavors, la persona ha de decidir aquest punt, ¿vale? Llavors, hi ha vegades que te venen a la consulta, millor agafar-se de l'orella que te'l porta la parella, ¿vale? I la meva feina consisteix en ajudar a aquesta persona a que prenga aquesta decisió. Que a lo millor no és ja, perquè a millor la persona no està preparada per a prendre
1: La decisió.
0: la decisió en aquest moment. Però jo ja he ficat una semilleta, ¿vale? I arribarà aquest moment. Jo recordo una pacient que va vindre per un tema de consum de marihuana, va deixar de fumar prou, és a dir, però hi havia un o dos que no podia, i hi havia com un conflicte en el seu interior, i al final un dia li vaig dir, mira, deixa ja el conflicte, vull dir, no és el teu moment, ja arribarà aquest moment. Llavors ella com és que es va calmar, va dir, vale, pues acceptem que encara he de fumar dos porros al dia per anar-me'n a dormir. Al temps em va vindre i em va dir, ja. I dic, ja, per què? Per què he decidit ser policia? I clar, en la seva ment era com, no me casa ser policia
1: I
0: i
1: fumar-me
0: fumar.
1: porros per a
0: Això no vol
1: dormir.
0: dir que no hi hagi policies en consum, eh? Que ja...
1: A mi, pues clar.
0: vale? En tot arreu, policies, bombers, metges,
1: Clar.
0: mestres, i me dona igual, vale? A tots podem
1: Sí.
0: tindre un problema d'addicció, vale? Però esta persona va tindre que o sigui, va arribar aquest moment, no? Com a que va necessitar aquest moment de ostres, he pres la decisió perquè vull ser policia, ja, però jo no puc estar fumant i ser policia alhora. Vale? Llavors,
1: Clar.
0: ahir sí vas prendre la decisió, no? De, tinc un per a què?
1: Tens una espenta.
0: Exacte, tinc una espenta i llavors sí, dono este pas.
1: Marian, estaria així... Molt ja, de rato.
0: Dona per molt.
1: Dona per molt. Continuarem, continuarem
0: parlant. To be continued.
1: Anem a recordar on te poden trobar.
0: Val, nosaltres som ja en psicòlegs i en xarxes socials, jandesicalsira.com.
1: Que ara no hem canviat les xarxes.
0: O sea, estamos en ello, a punt ja. Estem a punt ja de treure la web, que ja esta setmana ja traguem web, ja en psicòlegs. El nou logo, nou nom, i ja en breu, ja en xarxes socials, ja començarem a canviar. Estem en transició, estem en una transició.
1: Perfecte. Que passes un bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.
4: Viu la música a Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.